La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts.

0: I són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Ja s'ha publicat al BOE el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments fins l'any 2030, que va ser aprovat ahir al Consell de Ministres. La segona norma, la que contempla la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida, encara no s'ha fet públic i s'haurà d'esperar a demà a conèixer la lletra petita.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, el director general d'habitatge de les Balears, José Francisco Reinés, s'ha mostrat pessimista amb aquests decrets. Lamenta que les mesures recaiguin principalment sobre els petits propietaris que, diu, com a resposta, trauran els seus pisos del mercat de lloguer.
2: Únicament generarà molta frustració i a més que les principals mesures que planteja segueixen recaient sobre les esquenes dels petits propietaris. Al final, l'únic que aconseguirà aquest decret és retreure l'oferta, com ha succeït en tots els decrets i lleis que ha anat aprovant aquest govern.
1: Això quan avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els dos decrets en una sessió extraordinària divendres al Congrés dels Diputats. És el president de l'Executiu Central, Pedro Sánchez.
3: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
0: Mentrestant, continua la mobilització ciutadana a l'estat espanyol. També a Palma, on desenes de ciutadans han tornat a acampar a la plaça d'Espanya. Anant fins allà en directe, Toni Sastre, bon dia. Avui hi ha més gent que ahir.
4: Bon dia, sí. Som més. El doble de 8 tendes s'ha passat a una vintena i de 20 persones a una quarantena. Els convocants animen a la ciutadania a mobilitzar-se i a sumar-se a la campanya. A l'acampada consideren que les mesures que recullen els decrets són insuficients i que arriben tard. Són un pagat, diuen, que no solucionen els problemes reals de la ciutadania per accedir a un habitatge. Això és el que ens deien dos joves que han acampat aquí a la plaça d'Espanya des del primer moment.
5: Ja som més que ahir, però som menys que demà, així que animàvem moltíssim a la gent a venir i que realment la pressió social pues, impulsa un canvi, sí, estic segura que sí.
6: Lo que están haciendo es arrastrar a la gente y sacarlas de sus casas literalmente cuando es gente que lleva currando toda la vida y es gente que lleva pagando su alquiler toda la vida.
4: Avui hora baixa es reuniran de nou en assemblea on decidiran les següents passes a adoptar.
0: Gràcies, Toni. Es tracta d'unes mobilitzacions que recorden el moviment del 15M. En una entrevista a l'informatiu Matí, el doctor i professor titular de la UIB de l'àrea de filosofia moral i ètica, Xim Valdivieso, ha assegurat que està relacionat amb els problemes no resolts d'aquell 2011.
7: A pesar que hi hagi com un canvi de lideratge, diguem-ne, no? Que ara hi hagi més jove, que evidentment no va participar en aquelles facultats,

0: els anys, crec que sí que hi ha una continuïtat i en gran mesura els, hi ha com una gran coincidència entre la forma d'organitzar-se, els actors que hi ha darrere, el context econòmic al que respon, el context polític.
1: I el Consell de Mallorca ha presentat una oferta de compra per la finca del Mallutge Escorca, suma 772.500 euros, i demà sortirà a subhasta judicial.
2: El sòl on s'ubica està valorat en poc més de 436.000 euros, mentre que les construccions costarien els 336.000 euros restants. La institució vol exercir així el seu dret de tanteig i retracte per adquirir l'emblemàtica finca.
1: I un darrer punt, quan es compleixen dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones, Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les Forces Armades Espanyoles contra els immigrants.
2: L'organització ha documentat els cossos ferits dels migrants, ferides que serien, diu l'informe, compatibles amb cops de porres reglamentàries.
1: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa al dia.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
4: Quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
5: El viajar es un placer que no suele suceder.
6: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
7: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
8: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret. Fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
9: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Molt bon dia, salutacions, un dematí més des de Ràdio Pollença. Avui és dimecres, dia 30 de setembre. Acabam un mes. Maria, Jaume, bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Darrer dia d'aquest mes de setembre.
2: Ha acabat, ha passat volant.
1: Tu què fas, que ja som a mitjan d'octubre?
0: Jo, sí, aquesta setmana tot ho dic ja, canvi d'hora, vaig dir l'altre dia, no sé què vaig dir que hi havia també ja... No, mos queda l'octubre encara.
2: El darrer cap de setmana d'octubre és quan canvies
0: d'hora. Perquè estic amb els plànings d'octubre i a vegades no sé quin dia me trob.
1: Avançada. I a l'octubre hi ha moltes... Jo me passa que ja me surten coses que vull fer a final d'octubre. I això fa que en aquest l'octubre ja m'hagi mig passat.
2: No m'ho donen en compte, això bueno. En la vostra tot era anar a ser-me a Nadal.
0: Jo ja he vist un establiment carregadíssim tot de coses de Nadal.
2: I els xinesos d'aquí ja tenen totes decoració nadalenca posada.
0: També, i s'han votat Halloween.
1: Jo, l'algoritme de xarxa social, la setmana passada ja me mostrava manualitats de Halloween i m'ha fet un pot de ràbia, també.
0: No, i Halloween ja és aquí, imagina't. És que no sé.
1: Ai.
0: Bé, no sé si avui mos escolta més gent de l'habitual, perquè, com sabeu, moltíssima... Ai, perdoneu. Des d'ahir migdia no hi ha senyal de televisió. No sé si tot el municipi, hi ha una gran part d'un municipi, si no la gent no té plataformes digitals, la tele de tota la vida, la senyal no funciona. I clar, sabem que hi ha moltíssima gent preocupada, molta gent que demana a professionals què està passant. Nosaltres ho hem demanat a l'Ajuntament i des de l'Ajuntament ens han informat ahir, ja en vàrem parlar amb Ovala, que s'hi està fent feina, a veure si se soluciona. Però a hores d'ara no s'havia arreglat encara aquest problema. Escoltau la ràdio.
1: Sí, i en tot cas, si no vos funciona la televisió, no passeu pena, no sou vosaltres.
0: Sí, clar, és que ahir molta gent telefonava pensant que era, me vens a arreglar, que era una cosa personal. Jo i tot ho vaig pensar.
2: Clar, és que molta gent, no és com el llum, que el llum surt en el balcó i vols que s'ha anat a mi carrer, però clar, la tele no vas en el veïnat i dir, ten tele.
0: Sí. No, però jo vaig demanar a un grup de WhatsApp, i clar, és que depèn de quina generació ets, molta gent mira les plataformes, Netflix, etc. I jo demanava, teniu tele? Sí. Molta gent, no ho sé, ni la miro jo la tele. I jo miro Netflix, jo miro tal. Després sí que anava comprovant, tot deien, sí, ma mare m'ha cridat, men, què passa, que no veu la tele. Però sí, és vera, en un principi molta gent segur que pensava que era un problema personal o de que seva, i doncs no, és de gran part del municipi, no saben si tot, però gran part de Pollença.
1: En tot cas és una bona excusa per anar a una veïnat a la veïnada, dir-li, demanar si li funciona o no i xerrar una estoneta.
2: Exacte.
1: Sempre és millor.
2: Socials cara a cara.
1: Exacte, és una excusa per fer, encara que sapigueu que és per això.
0: Però pot haver un baby boom, eh?
2: Abans anaves, exacte, això ho has dit abans, eh? Abans anaves a la casal i ara demanes, tens televisió, tens senyal.
0: I vinga, fem una xerradeta.
2: No replà.
0: I doncs bé, s'està fent feina, s'està fent feina, això és el que mos han contestat des de l'Ajuntament. I de què tenim avui?
1: Què tenim avui? És dimecres, tenim programació, de matí, migdia, cap vespre, tot el dia. Tenim, la primera de tot, després d'aquesta hora informativa, a les 10:15, el nostre estimadíssim Mal Sofrit, que per molt mal sofrit que sigui, mos segueix fent molta il·lusió que vengui a protestar i grunyir aquí amb nosaltres i fer un pot de teràpia. Després tenim Ràdio Rabassó a partir de les 11:15, que mos ha de contar aquest pic.
0: Mos haurà de contar el seu voluntariat
2: a
0: Uganda.
1: Ah, clar, encara no ha vengut de llavors.
0: No, han connectat amb ell dues vegades. El darrer dia que varen xerrar amb ell va ser res quan faltaven hores per partir d'allà, que tenia molta tristor i molta pena. Varen xerrar també amb en Josef, que estava encantadíssim, estaven contentíssims d'haver tingut en Rabassó per allà. I ara mos haurà de contar un poc l'experiència i tota la tornada, que li feia molt de por la tornada, perquè havia d'estar d'haver 24 hores volant. No sé com ha anat. Ha vengut a veure en mos qualque dia. Ell i en Josep, Jaume.
2: Jo crec que era en Toni, va dir que era en Josep, però com que fan aquesta...
0: Tu encara no els distingueixes.
2: Jo no els distingueixo, perquè quan arriben són iguals. Són iguals.
0: Sí, jo ja els distingueixo. Ja els distinguim.
2: I la bou i aquesta rià que...
0: Xerren igual. Xerren igual, sí.
2: Per tant, difícil. No sé si era ell un segudor.
1: Bé, de Ràdio Rabassó a les 11:15, a les 12 l'informatiu i a les 12:30 xerrarem amb la tècnica de cultura, la Marina Velasco, que ens ha d'explicar també com es presenta l'agenda cultural de l'Ajuntament en aquest proper mes d'octubre. Ens donarà ja tots els detalls de tot el que hi ha, que no són poques coses. Com dèiem, a migdia també tenim programació. Nosaltres acabam a la 1 i a la 1:10 comença el món del vi amb en Toni Campomà.
3: Molt bon dia a tots. Avui anem a parlar del món del vi. Coneixerem una altra varietat nova per nosaltres de raïm. Se diu Pardina. Aquesta varietat se cultiva a Extremadura, ja fa molts anys. És una de les més extenses que hi ha en aquest moment. I contactarem amb la bodega Zaleo, que allà elaboren aquests vins. Ens han enviat un blanc fet tot de Pardina i també un altre que és semidolç. I després també un tempranillo d'unes vinyes velles que tenen en aquest lloc. I tindrem en Santiago Muñoz, que és el president de la cooperativa, d'aquesta, perquè, si ho recordeu, el va presentar també de la cooperativa de les Estrelles la Eva Beba, una altra varietat que també vàrem poder conèixer. Bé, idò, a la 1:15 mirarem com són. Els col·laboradors que vengui el farem el tast.
0: Ale, idò. Antoni, que em va dir que també està preocupat perquè no hi ha tele, no? Ha demanat això, si saben què passa. I en Toni en sap d'això, eh? Almenys ho pot arreglar ell, Toni. Bé, això serà el món del vi i després a les 5 reprenem la programació. Avui tindrem en Bruno cap vespre i què hi haurà?
1: I després de repassar un poc l'agenda, a les 5:30 comença la tertúlia política. No vos la podeu perdre, és dimecres següent doble i per tant, avui tindran representants de tot l'Ajuntament, de tots els partits polítics, per debatre temes d'actualitat. Sabem que ho escolta molta gent, aquesta tertúlia, i com dèiem, avui no vos ho perdeu a les 5:30 i quan acabin ells, a les 7, ho pipero. Saben res, Jaume?
2: Upipero, no sé exactament.
0: Mallorca va...
2: Mallorca. Mos han enviat aquí, o sí?
0: No, però Mallorca va perdre.
2: Va perdre.
0: Dins som moix.
2: Això és que de futbol...
0: Sí. No va bé.
1: Bé, i de conxa, si no en sap de futbol, Jaume,
2: t'ha
1: escolta Upipero.
2: Sí, ja ho escoltarem. No, a més, l'he fet qualque vegada i molt bé, molt xulo. El que passa és que, clar, no ho segueix, no són seguidors del Mallorca. Ells ho saben, jo li vaig dir en Joan Rafel, li vaig dir en Miquel, li vaig dir... Dic, vol tot sabeu que jo, de futbol, no... Diu, és igual, no passa res.
0: No t'hi faran, tampoc, eh? No t'hi faran.
2: No, m'hi va fer mon pare, imagina't tu, ja. Un pare que vulgui que fos de futbol i no hi havia manera.
0: Bé, el millor d'aquest Pipero és tu duen a qualque partida per allà. I t'ho passes
2: escolta,
0: bé?
2: No diré que no, eh? No diré que no, jo dic que no res.
1: Jo te veig amb l'autobús de la penya mallorquinista Pollencina, Jaume, entrant allà dient no són de Pollença,
2: no són de Pollença, però m'agrada el Mallorca,
0: però som en Jaume.
1: I quan arribin a Palma som moix, en Jaume ja coneix tothom i ja s'ha fet amic de tothom,
0: segur. I farà un microdobús.
2: Sí, exacte. Jo faré el microdobús i faré de guia.
0: Doncs t'hauràs entretengut tot el camí. Molt bé, doncs 9:15, començam. La veu de la Pollencina Bel Bordó i arriba al Parlament Europeu en sacar petxo. Recordam l'història de Bel Bordó i és una de les 8 dones protagonistes del documental Sacar petxo, de viaje contra el miedo, i ha arribat al Parlament Europeu. Bordó s'hi ha desplaçat també fins a Brussel·les juntament amb 5 de les altres protagonistes de la pel·lícula per compartir en primera persona les seves experiències i traslladar un missatge d'esperança i acompanyament a les dones que afronten un càncer de mama.
1: El documental, recordant, segueix 8 dones que, sense conèixer-se prèviament, decideixen recórrer juntes la Serra de Tramuntana. Durant el viatge comparteixen pors, dubtes, emocions i esperances sorgides arran dels seus respectius diagnòstics de càncer de mama. Entre elles hi ha Bel Bordó i de Pollença. La seva presència a Brussel·les suposa també dur fins a les institucions europees una experiència personal que representa la realitat de moltes dones, i és que, estadísticament, aproximadament una de cada 8 dones serà diagnosticada de càncer de mama al llarg de la seva vida. La presentació ha comptat amb la presència del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha acompanyat les protagonistes en aquesta nova etapa del documental. L'acte també ha comptat amb la participació d'Adam Jarubas, eurodiputat i president de la Comissió de Salut Pública del Parlament Europeu, i Rosa Estaràs, vicepresidenta de la Comissió de la Dona. Per Bel Bordoi i la resta de protagonistes, l'arribada de Sacarpecho a Brussel·les suposa una passa més a un projecte que va néixer a Mallorca i que utilitza la serra com a escenari d'un viatge que va molt més enllà del paisatge. És un recorregut per la por, la incertesa, la malaltia, el suport mutu i, sobretot, l'esperança.
0: El campament de Cala Murta, Formentor, recuperarà la seva activitat a partir de finals de 2027 gràcies a l'acord assolit entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga, un conveni que permetrà al Consell gestionar les instal·lacions durant 20 anys amb possibilitat de prorrogar l'acord 5 anys més.
2: El president de la Fundació Roger Villalonga, Pere Antoni Borràs, ha explicat que una de les condicions incloses en l'acord és la reserva de 110 dies a l'any per a la Fundació, fet que permetrà donar preferència als escolars i col·lectiu de Pollença en l'ús del campament. L'escoltam.

0: la notícia realment important se va produir fa aproximadament una setmana quan l'Ajuntament de Pollença ja vol lliurar la CENSI d'obra i d'activitat per poder recuperar els campaments. Amb aquest acord d'una promesa de contracte ja és parcial, ja vos contra en Joan, no és que realment tu consell vai a gestionar els campaments, sinó ells mos lloguen alguns dies de l'any per realitzar les activitats. Nosaltres com a fundació seguirem també explotant els campaments, sobretot enfollat en un públic més local. Però que mos dona la possibilitat d'ara tancar el finançament que necessitem per fer aquesta inversió, que és, com us podeu imaginar, és molt alta. Sí, és una de les condicions que vam posar en aquest contracte. Nosaltres podem disposar d'uns períodes concrets i, evidentment, tenim converses ja previs a l'Ajuntament de Pollença perquè siguin prioritaris les entitats, tant sigui escoles, com club d'esplai, com el propi Ajuntament de Pollença, perquè puguin, no hagin de passar aquests filtres tan complicats que són accedir a les places del Consell i que, com a mínim, la gent de Pollença pugui accedir de forma, no t'ho diria, directa i totalment oberta, però sí, com a mínim, tenir aquestes places específiques per la zona nostra.
1: D'aquesta manera, els pollencins tindran un accés preferent a les instal·lacions amb avantatges a les condicions d'ús. Aquesta reserva permetrà que els infants, joves, escolars i entitats del municipi puguin gaudir d'aquest espai i del seu entorn natural. Les obres de reforma i adequació estan a punt de començar i es desenvoluparan en diferents fases. Una vegada finalitzades i obtingudes les autoritzacions corresponents, la Fundació farà entrega de les instal·lacions al Consell. El lliurament està previst com a màxim per el 15 de desembre de 2027, tot i que es podria avançar si els treballs acaben abans.
2: I el campament tindrà una capacitat màxima de 70 places i comptaran cabanes, l'edifici principal, menjador, cuina, serveis sanitaris i dutxes, entre altres instal·lacions. Instal·lacions que es destinaran durant tot l'any a campaments, projectes educatius i formatius i activitats culturals i divulgatives relacionades amb els valors de la serra. El Consell també treballa amb un pla educatiu perquè els participants puguin conèixer damunt un terreny, el paisatge, el patrimoni i el medi natural de l'entorn. L'acord d'arrendament té un import total de 7,7 milions d'euros i obre una nova etapa per un espai que durant dècades va estar vinculat al lleure educatiu a Formentor.
3: Ahir l'Ajuntament va fer entrega dels premis del concurs de tapes de la Cala Brutal local als guanyadors de les tres categories que són Sa Cabreta.
1: Per segon any consecutiu, l'equip de Sa Cabreta s'ha proclamat vencedor de les tres categories en aquest concurs: la millor tapa, la més original i la més brutalment local. El plat que varen preparar va ser Essències de Sa Cabreta, una bocinada intensa de porc eco desfilat amb formatge blau i una dolça i cremosa de mandarina amb advocat. Així, la Direcció General del Producte Local i Qualitat Agroalimentari, a través de l'associació local Prodis, ha otorgat els premis de 500 euros per cada categoria als representants de Sa Cabreta, que ho destinaran a alguna entitat benèfica del municipi.
3: I recordem que l'àrea de cultura de l'Ajuntament en l'associació Colla Gegantera i Caparrots Les Bars de Sant Jordi ja han finalitzat la restauració dels 13 caparrots històrics.
2: Sí, recordant que en els anys 70 Pollença va incorporar una sèrie de caparrots dins les festes i que van sortir nombroses trobades i festes, especialment durant la patrona i la rua. A mitjans dels anys 90 van deixar de sortir degut al seu mal estat de conservació. I d'haver durant la legislatura 2015-2019, l'àrea de cultura i la colla gigantera varen sufragar les despeses de les intervencions de 5 duqueparrots de la mà de Joan Esteve i Jaume Orejuela. I dins la present legislatura explica l'equip de govern que es va marcar com a objectiu restaurar la totalitat d'Uqueparrots i per això entre 2024 i 2025 se'n varen restaurar 6. Aquestes intervencions es varen dur a terme al taller de Víctor Pons a Llumassanes, a Mó. I d'haver enguany, dins aquest 2026 s'han finalitzat les dues intervencions restants, pel que Pollença compta de nou amb aquests 13 caparrots completament restaurats i en perfectes condicions per poder continuar gaudint dels actes de caràcter popular de les festes.
3: Canviant de qüestió, aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat Quan venia a l'esquadra, que interpreta Catalina Solivelles.
1: Sí, es faran tres funcions. L'estrena és aquest dissabte 3 d'octubre al Saló Parroquial del Port de Pollença a les 8. Seguirà la segona en diumenge, també 4 d'octubre, a les 7 al Saló Parroquial, i finalment dilluns, dia 12 d'octubre, al Club Pollença a les 7. Les entrades ja són disponibles a Ticketti.com o a l'àrea de cultura de dilluns a divendres de 9 a 2.
3: I el Club Pollença també organitza tot un cicle de conferències per recordar la figura de Xesca Ensenyat.
2: Un cicle que comença ja aquest divendres amb la xerrada a càrrec de Mateu Coll, que du per títol L'Espira quan el magazín és un barrobí, i això serà a les 8 de l'hora baixa. Durant aquest mes d'octubre també hi haurà xerrades a càrrec de Biel Mesquida i Sebastià Perelló. El cicle de conferències coincideix encara en l'exposició de Xesc Ensenyat, un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, una mostra que, per cert, en principi havia d'acabar aquest mes d'octubre, però finalment s'allargarà fins a finals d'any.
3: I seguim parlant del Club Pollença perquè reprèn el Cineclub. Demà, dijous, torna al Cineclub.
1: Així és, amb l'octubre tornen les projeccions del Cinema Club Pollença amb la col·laboració de Cine Ciutat. Aquest mes d'octubre es podran veure Demà, que s'inicia el dia 1 d'octubre en la pel·lícula Lionel, dia 8 d'octubre Jim Queen, dia 15 d'octubre El Caso 137, dia 22 d'octubre Suportant, El Paradís, i 29 d'octubre en Corredora. Les sessions són a les 8 i recordar que el preu són 4 euros per socis i 6 euros per no socis.
3: I el Rotari Club Pollença torna a fer l'operació Kilo aquest cap de setmana, dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre.
2: L'entitat torna a recollir aportacions dels ciutadans a les portes del principal supermercat, tant de Pollença com d'Humoll. Demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que, recordem, aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. I dels articles que més es necessiten són aliments de llarga durada, com aliments no perecedes, com conserves, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, com sabós, xampús, pasta de dents, etc., i també productes de neteja per la llar.
3: I passant ja a la informació esportiva, recordem que Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000. És la cursa de muntanya que reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris. Això ja és aquest dissabte 3 d'octubre. L'arribada, com deien, serà Pollença després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la serra de Tramuntana.
1: Aquesta prova, considerada una de les cites destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca, completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença després de travessar la serra de Tramuntana des de Solla. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu amb sortida a Solla i arribada a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà amb la Mallorca 1000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i la modalitat de relleus, que permet completar el recorregut de la Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt i final de la Mallorca 5000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. Les inscripcions les podeu fer a elitechip.net.
3: El Pollença, encara parlant del Pollença Running Fest, perquè ha fet història proclamant-se la carrera de 5 quilòmetres en ruta més ràpida d'aquest 2025 en tot el territori estatal.
2: Bé, ja sabem que el rècord del món no va poder ser, però sí que se va aconseguir aquesta espectacular marca de 13 minuts de 8 segons a càrrec de l'atleta etíop Adisu Yuhune, qui enguany posseix dues Diamond Leagues. Va ser seguit de la jove promesa Kemechu Odana, arribant només un segon darrere ell. I bé, també així varen poder gaudir de l'espectacle en directe d'atletes de primer nivell, nacional i internacional, a més dels dos, Chema Martínez, Javi Guerra, Víctor Ortiz, Pablo Botello, Maria Varo i Maria Luz Tesuri. Des de l'Ajuntament destaquen també la participació dels més de 800 atletes populars que no se varen voler perdre aquesta cita i que varen lluitar per aconseguir els seus reptes personals.
3: I acabem fent un repàs al calendari de regates d'aquest mes d'octubre del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Aquest cap de setmana arriba l'Open d'Espanya, dia 3 i dia 4 d'octubre, del Fly 15, del 16 al 18, Campionat de Balears d'Ilca 4, i del 29 d'octubre al 1 de novembre hi haurà la Copa d'Espanya d'Ilca 4. Tota la informació al Real Club Nàutic del Port de Pollença. 9 i 28, fem ara un repàs del que ha publicat la premsa escrita parlant de Pollença avui.
2: Sí, m'on anem a les pàgines de l'última hora. En part forana us llegirem l'article complet perquè hi ha novetats. Alerten de la projecció d'unes altres dues plantes de bateries en sòl rústic. Se sumen els dos projectes inicials que generen rebuig veïnal e institucional. De Mogoredor, Guatla de Pollença, Martí Marc ha anunciat que s'estan tramitant dues noves plantes de bateries de liti a l'entorn de la subestació elèctrica de Llanaire. Amb aquestes noves propostes ja en són quatre les instal·lacions d'aquest tipus que pretenen implantar-se en sòl rústic en un municipi. Una ubicació que ha generat una forta oposició de veïns i institucions. Marc explicar que una vegada surti en exposició pública, l'Ajuntament presentarà al·legacions. Els projectes foren registrats abans de l'entrada en vigor de la moratòria per noves instal·lacions d'aquest tipus, pel que poden continuar la seva tramitació. L'aparició d'unes altres dues propostes amplia així el conflicte que va començar amb Gilguero STU, projectat a Llanaire, i el que posteriorment s'hi suma Best Servet a Numedrava. En dos projectes han provocat diverses mobilitzacions de la plataforma Stop Bateries de Liti, que defensa que aquestes infraestructures haurien de concentrar-se en zones industrials. Les protestes han reunit a dotzenes de persones i l'oposició s'ha traduït també en més de 2.300 firmes i un centenar d'al·legacions contra Best Servet. El mateix Ajuntament s'ha posicionat contra la implantació d'aquestes instal·lacions en terrenys rústics i ha presentat al·legacions. Davant l'arribada d'unes altres dues propostes, Marc ha avançat que tornarà a reunir-se amb la plataforma i les entitats implicades per estudiar conjuntament els expedients i coordinar les properes actuacions.
1: I pel que fa a l'última hora, tant a l'última hora com al Diari de Mallorca, destaquen a les planes de societat i cultura la notícia que nosaltres iniciem amb el bon dia, Sacar Pecho, davant tota Europa, aquest documental mallorquí que narra les vivències de 8 dones amb càncer de mama a través d'una travessa per la Serra de Tramuntana es va projectar i es va comentar a Brussel·les. Això diu l'última hora i pel que fa al Diari de Mallorca, diu Sacar Pecho, du a Europa el testimoni de supervivents del càncer de mama. 6 de les protagonistes d'aquesta pel·lícula reivindiquen a Brussel·les la importància de la investigació del diagnòstic precoç d'aquesta malaltia.
3: I ara mateix ja són les 9 i 31 minuts, tot seguit, titulars de les portades digitals.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Començam amb el Diari de Mallorca en digital, enllaçat en Cultura, amb una entrevista a Jaume Anglada davant d'un concert de la seva reaparició a Palma. Diu, encara tenc carències a la veu i en tocar la guitarra, però faig feina cada dia per estar a l'altura. El Consell presenta una oferta de 772.500 euros per comprar la històrica finca del Malluig. La institució insular cerca exercir el seu dret de tanteig i retracte a la subhasta judicial d'aquest dijous. I a Ciutat, l'històric casal Can Marquès tancarà com a museu i se reformarà per tornar-se un habitatge. Cort aprova la reforma del Palau, que recuperarà el seu ús residencial en 5 dormitoris i conservarà els seus salons nobles i elements patrimonials. Va rebre el seu actual nom el 1906, quan Martí Marquès comprà l'immoble. Més titulars. En tribunals, una dona acusa de diverses violacions a dos homes a una casa ocupada a Palma, diu, em sentia utilitzada i vaig aguantar un infern. Per altra banda, cort aprova l'esbocament d'un edifici tradicional de l'Eixample de Palma que no ha protegit a temps. Sobre transport públic, els usuaris denuncien la saturació crònica del tren, diuen, anem com sardines dins llaunes. Els viatgers habituals exigeixen una solució urgent a un problema que es repeteix des de fa anys al corredor ferroviari públic de Mallorca. I també en portada, Ciutat denuncien la instal·lació d'una campana extractora gegant a centímetres de la seva terrassa a Palma. També en tribunals, 2 anys de presó per una agressió sexual a una dona a Puigpunyent. I Palma redistribueix les terrasses de Gomila i la plaça de les Columnes sense augmentar la seva ocupació actual. Més qüestions destacades al Diari de Mallorca. El PSIP celebra el decret Mari Carmen i exigeix a Proens que el Partit Popular recolzi. Coalició per Mallorca demana diferenciar entre fons voltors i petits propietaris, mentre que el sindicat de llogaters rep la mesura en cautela. Sobre la crisi de l'habitatge, també els activistes acampats de Palma segueixen en la protesta inspirada en el 15M. El decret d'habitatge té gust a poc. Al voltant d'unes 40 persones debaten a la plaça d'Espanya sobre la insuficient proposta de l'executiu de Pedro Sánchez. Diu, no estan complint ni tan sols amb els contractes de lloguer indefinits. Criden a que més gent s'uneixi en aquest moviment incipient a Mallorca i es plantegen convocar una concentració a finals de setmana i fins i tot organitzar una vaga general. En futbol, Morlanes deixa un forat important al centre del camp de Mallorca. La lesió del centrocampista, que podria obligar-lo a passar per quiròfan i deixar-lo uns 2 mesos de baixa, suposa un cop dur per la plantilla i Luis García, que perd un dels seus fixes de l'11. Quan el talent no basta, l'esforç i la salut mental rere l'esport d'elit mallorquí. Núria Iturrioz, Àlex Abrines, Àngels Moreno, Joan Toni Moreno, Virginia Torrecilla i Àlex Sánchez conversaren ahir sobre gestió emocional, pors, inseguretats i adversitats en un camí cap a l'èxit a la Hipotels Talks. I acabam amb un altre titular, el reconeixement als que fan possible una economia forta. Banc Sabadell entrega els Premis Empresa de l'Any posant en el centre el valor caràcter emprenedor. La gala organitzada per Diari de Mallorca ha distribuït 8 projectes empresarials.
1: Anem ara a l'Ara Balears, que destaca la seva portada després de la sessió d'ahir del Congrés dels Diputats. Diu, el govern espanyol prohibeix als inversors la compra de pisos per sota del 70% del preu del mercat. És que duim dos anys d'aire per 25.000 famílies de les Balears davant el major encariment del lloguer de l'Estat. I també parla de desnonaments a vulnerables suspesos fins a l'any 2030 i pròrroga del lloguer és les claus dels decrets. L'acampada, també relacionada amb aquest aspecte, diu que l'acampada a la plaça Espanya no s'acaba, continuarem aquí fins que el dret de l'habitatge sigui una realitat. I l'Esquerra celebra els decrets d'habitatge i el PP i Vox els qualifiquen de postureig. El govern converteix en norma la contratació excepcional d'interins sense català. El problema d'habitatge d'Eivissa multiplica per 4 el de Mallorca. El dèficit supera quasi el 43%. Per altra banda, Proens culpa Sánchez dels desnonaments. Criden govern progressista, hipòcrita i rendista. I en successos mor Maria Lluïsa Suau, la veu, que va estrenar l'informatiu Balear. Una turista britànica de 81 anys mor ofegada a una platja d'Eivissa. I l'Oreja de Van Gogh confirma ja assistència al Mallorca Live Festival de l'any que ve. De 30 a 58 menjadors escolars en un sol any, qui ha aprofitat la caiguda de Can Araví? Es tracta sobre la caiguda dels menjadors a Can Araví, a la part de Binissalem. I UGT replica a cort per Son Reus. Les negligències són reiterades, asseguren. I el sector cultural, molt més professional, però amb massa mancances encara. Detingut per amenaçar la seva dona, Platja de Palma, diu, li va dir, et mataré amb una destral. I el cementeri de Palma inaugura el columbari de la dignitat per a les víctimes del franquisme. El GOP demana aturar el pla per a 10.000 pisos de Palma. Volem crear aigua damunt del paper. I sentència ferma, el camí de la travessa Sant Lluís de Porreres és públic. En planes internacionals, el viatge secret de Netanyahu a Abu Dhabi aixeca més sospites d'avisos previs al 7 d'octubre. I el rei de Marroc nomena per primer cop una dona cap de govern. Andy Burnham ven esperança i demana 10 anys per canviar el rumb del Regne Unit.
2: I de fins aquí l'Ara Balears, el que vam fent un ullà de l'edició digital del diari Última Hora, que un dia més obri parlant d'habitatge. El decret Mari Carmen apuja els impostos als 26.000 habitatges turístics de les Balears. L'ampliació de la pròrroga dels lloguers fins a l'any 2028 eleva unes 40.000 famílies que es beneficiaran de la mesura. I el BOE publica el primer decret d'habitatge. Podeu consultar tot el document en aquesta edició digital de l'Última Hora. Explica també que és rotatiu, quines són les 9 mesures més importants sobre habitatge que ha aprovat el govern. I de l'acampada per l'habitatge Palma continuarà activa. Si no, juntant forces aquí no servirà de res. En clau de successos, vaig aguantar un infern. Una dona acusa dos homes per agressions sexuals continuades a una casa ocupada a Son Reus. Ahir s'anunciava que es tancava Los Últimos Moicanos, un emblema per als motoristes de Mallorca. Aquest bar i d'Otim tanca una dècada al capdavant de Los Últimos Moicanos. Diu, tens 61 anys i no puc més, l'hostaleria és molt dura. El Consell de Mallorca presenta una oferta per adquirir la finca del Malluix, el Gor Blau. Condemnada per estafar l'IBE Salut en apuntar-se i cobrar guàrdies que no feia. Un jove de 28 anys ferit greu després de ser atropellat per un autocar a Son Fusteret. 2 anys de presó per obligar una lota a qui va conèixer per Tinder que li fes una fel·lació a Puigpunyent. Urbanisme aprova l'enderrocament d'un edifici al carrer Joan Alcover de Palma per convertir-lo en habitatges. Reglament, la nova norma de trànsit, obliga el casc en patinet i reforça la protecció de ciclistes. L'ocupada Son Ferrer recorre l'ordre de desallotjament, es declara vulnerable i és tot el dia de festa, diuen. Transport escolar, educació, estudia fórmules per garantir un mínim de sortides escolars a cada centre. Recordant que moltes escoles de Mallorca estaven obligades a cancel·lar sortides per l'alt preu dels autocars. El govern premiarà les empreses que avancin millor en conciliació. Com hem dit abans, alerten de la projecció de 2 plantes de bateries més en sòl rústic a Pollença. Accepta una multa un conductor ebri que va provocar un accident amb ferits a l'autopista d'Inca. El govern no escolta els veïns i avala el parc fotovoltaic Ferreret Solà. Un reportatge de Mallorca, Aràbia Saudita. Així s'exporta el secret de la pedra en sec. El mestre emerger Lluc Mir forma una nova generació d'artesans en un programa internacional que cerca mantenir viu un ofici mil·lenari. Dol a la indioteria per la mort de Miquel Vico, l'home que va lluitar durant anys per poder sortir de casa seva. L'empresa Volotea entra en preconcurs de creditors i prepara retallades que poden afectar les 14 rutes des de Palma. I un altre obituari mor, Jaume Llebrés Malagrava, impulsor de la cultura Palma i vinculat a l'històric Bar Triquet. I acabem repassant titulars esportius. David Ferrer i Carles Moyà se sumen al Team Rafa de Nadal i Gasquet per la Rafa Nadal Academy Slam. Antonio Roque, al quiròfan, li espera una llarga aturada. Està previst que l'atacant s'operi a Barcelona després que es confirmés un trencament important a l'isquiotibials. Es descarta que Morlanes segueixi el mateix camí en una decisió que es prendrà avui dimecres. I de 9 i 43 minuts, fins aquí el repàs de la premsa, m'on anant ja a la meteorologia.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Idò, continua aquesta sensació de calor humida, d'aquesta humitat a les Balears, un vent de llevant i xaloc, un front del que no s'espera pluja, pot ser que caiguin quatre gotes a algun punt de les illes, però bé, tindrem un cel ben tapat de manera progressiva. I continuem amb aquestes temperatures, les màximes podrien ser encara un poquet més altes, i les mínimes encara són de nits tropicals. I de matí, de boira, algun punts de Mallorca hi ha hagut boira, aquí Pollença tenim el cel bastant cobert, a partir del migdia univols encara seran més protagonistes, tapant aquests cels a Mallorca i l'ambient, com dèiem, ben càlid. Es baixa la probabilitat de precipitacions, tot i que ahir no havíem anunciat pluja i va fer un petit ruixat a algun punts del municipi. Les temperatures a Mallorca màximes que poden fregar els 33 graus i les mínimes entre 18 i 24. Bé, aquí a Pollença s'espera el cel ben cobert també per la jornada de demà dijous. Aquest primer d'octubre sí que es mos anuncien pluges a partir del migdia i el capvespre amb més probabilitat. Demà podria ploure, també podria ploure divendres a Pollença, tot i que el cap de setmana tindríem un poquet de tot, estones de sols, estones de núvols i estones de ruixadets. I això sí, les temperatures altes mínimes entre 20 i 21 graus i les màximes avui a 33 graus aquí a Pollença. Ara mateix en tenim 24,1 a l'estació Duque Alvari, la temperatura no ha davallat de 21,4 i això ha estat gairebé les 8 i mitja del matí, per tant una nit tropical, podríem dir, el vent entrant d'oest a 4,8 km per hora, una humitat del 63%. I la pressió atmosfèrica torna a pujar a 1021,2 hectopascals. Aquesta estació Duque Alvari enregistrà ahir l'episodi de precipitació de 0,8. No va arribar a un litre. En Umoll, la temperatura ara és de 25,3, una nit ben tropical al port de Pollença, perquè la mínima s'ha donat a les 9, fa una estoneta, amb 24,2, és a dir, que durant la nit ha estat encara molt més alta. El vent està entrant de nord-est, ara ho fa 2,1 km per hora, també ha pujat la pressió atmosfèrica amb 1021 hectopascals, l'humitat al port de Pollença supera el 85%. I no han registrat l'estació del Club Nàutic cap registre de precipitació en les darreres hores. I acabam fent una ullada a la situació marítima. No hi ha cap alerta activada, tampoc cap fenomen costaner, tot i que el vent bufarà direcció sud-sud-est de força 3 a 4, que podria augmentar fins a força 5 l'estat de la mar, marejol o maró. Onades d'un metre. Com deia, no hi ha avisos vigents. Una miqueta més moguda estaria per la zona de Formentor. I arribam a les 9 i 47 minuts. I aquesta és la sintonia d'un misteri. Mem, quin és el misteri d'aquest darrer dia, del mes de setembre?
1: I de mirar-ho, com que no, en Bruno no hem fet ben bé un misteri, hem fet una selecció de coses que podrien ser interessants, que són actuals per avui dia 30 de setembre. I, per exemple, una pregunta que vols que llancen els oients i també a vosaltres. Quin és el supermercat més barat del país, ara que està les coses tan barates i que podeu anar a comprar i no ha pujat la compra... No, sí. Anau a comprar i deies, quin goig d'anar a comprar, tot és baratíssim.
0: Un plucarro i no me costa res.
2: No posa un pom més, ja fa un pom més.
1: Exacte, ja agafes i dius, vinga, ta mateix, ho regalen. Bé, doi, quin és el supermercat més barat del país?
0: Si no coneixeu en Jaume, ja teniu la seva ironia, no?
1: quin diríeu que és el supermercat més barat del país?
0: És que clar, també em fa cosa fer com a propaganda per aquí, no?
1: No és propaganda perquè si jo vos dic...
2: Subsistència, Joana.
1: Heu d'anar, el més barat del país és el supermercat Dani.
0: Qui és en Dani?
1: En Dani, jo en conec un parell, no, no farem mencions.
0: És a dir, que en Dani té el supermercat més barat del país.
1: És una cadena...
0: I qui no és, no?
1: No. Però si vos dit Dani, vos quedau igual.
2: Sí, a mi m'assana.
1: I dèieu d'agafar, com ho teniu per agafar l'avió i anar fins a Granada o fins a Sevilla a comprar?
0: Surt més a compte.
1: Encara vos sortirà més a compte, jo crec. Bé, aquesta cadena, que si diu Dani, és una cadena andalusa, i segons la premsa d'actualitat, que va fer un estudi damunt, fa aquest informe de tall, quines són les cadenes més econòmiques per omplir el cistell de la compra, i mos diu que aquesta cadena andalusa, Dani, que n'hi ha moltíssimes, és com aquí, no sé què vos he de dir, com Mercadona, ai, tu vas dir que no fes un propaganda, jo me poso aquí, pim, pim.
0: Bé, tothom bueno, sap quins són les
1: cadenes
0: que hi ha aquí.
1: De tota manera, més o menys, s'ha mogut un poc per Mallorca, saben quines són les més comuns.
0: Sí,
1: i Dani, vos puc assegurar que n'hi ha una, no cada quilòmetre, però cada dos o tres quilòmetres.
0: És a dir, que Andalusia, Dani, és el més, no?
1: És el més, exacte.
2: Ara he vist el logo i no coneixia, és groc,
1: sí,
2: no? Dani,
1: exacte,
2: groc i negre.
1: Sí, sí. Supos que en Dani deu ser el nom de l'home, no s'ha romput el cap tampoc per posar un nom en els supermercats i la cadena.
0: Qui és en Dani?
1: Que deu ser un poquet això. Bé, ja ho sabeu, si que vol...
0: Sí, sí, és en Daniel Lozano, Magaña.
1: Ah, sí, l'has trobat.
0: Quant d'any té?
1: Quant d'any té?
0: Daniel Lozano Magaña és un granadino de 83 anys que va començar, ara coneixen la història d'en Dani, ja me diràs, és un empresari que va començar a vendre, és un poc Amancio Ortega, però del món dels supermercats, va començar a vendre... era un nen, 14 anys, i poc després de 14 anys ja va obrir la seva primera botiga i el lema que tenia era baixar preus per aconseguir més clients. Una cosa molt simple per les matemàtiques pures, però, clar, s'ha de poder fer això. I aquest era el seu lema, i ja me diràs, en 14 anys va començar a vendre i poquet després ja va començar a muntar aquests Hiperdani. Hiperdani i Superdani.
1: Això per ajuntar d'un superdai. Hiperdani o Superdani? En lloc d'un supermercat. Si ja ho sabeu, si vols surt més a compte que fa un vol cap a Granada, cap a Sevilla, supos que Granada, si ell és granadí, és d'allà, supos que deu ser la central, deu ser Granada.
0: N'hi ha molts de llocs, però...
1: I deia que fa un dematí, un dissabte de matí, que fa el vueling que vol dur Granada i tornar a guardar vespre.
0: N'hi ha 14 a Granada, dues a Màlaga, a Sevilla no n'hi ha, 14 a Granada, dues a Màlaga, una a Jaén i una a Almeria. Però podem dir, perquè si teniu fills, filles que estudien per allà, que ho saben que n'hi ha molts, suposo que ja ho saben els estudiants, a on és el més barat. Suposo que els estudiants que són a Granada van a Dani.
1: Sí, normalment ho fas. Si tenim dues més, si voleu, seguim, sí? Seguim o què ho feim? Tenim temps, anem bé de temps.
0: Sí.
1: Bé, volia deixar que ja crec que no heu parlat de l'efecte de l'equilux de tardor. L'equilux, que se confon a vegades amb l'equinoci, i deia, l'equilux és el moment exacte en què el dia i la nit duren exactament les mateixes hores. És a dir, ara estem en aquest punt. I després anirem cap a l'equinosi, i que després sí que a partir d'ara, i el que diu la notícia, diu, a partir d'ara els dies començaran a escurçar-se i de manera molt més accelerada, i el sol sortirà visiblement més tard.
2: I damunt canviarà l'hora.
1: Exacte, sí. Fins a el culminant, que és dia darrer cap de setmana d'octubre, que és quan mos canvien l'hora.
0: Sí, i ja se nota molt ara.
1: Sí, jo avui de mateix ja he vingut en fosca negra, a les 7.
0: Fosca negra. M'encanta. Fosca negra.
1: Fosca negra.
0: Fosca blanca.
1: No ho havíeu sentit mai, fosca negra.
0: Sí, ho deia molt. Fosca negra.
1: I per acabar, i serà molt curt, avui caben, dia 30 de setembre, les ajudes econòmiques públiques temporals destinades al carburants, al transport, a tot davant la crisi que hi ha. Per tant, si vol dupar benzina, no vivo avui. No vol dir que sigui més barat que demà, però...
2: No sabem què passa demà, no? No sabem aquestes ajudes...
1: Demà, diu d'octubre, s'inicia una nova fase fiscal on només algunes d'aquestes bonificacions arribaran fins a cap d'any. És a dir, no se sap exactament si totes, però se descarburants, jo crec que és bastant urgent, perquè si mos posen el litre de carburant a 3 euros o 2, això serà un desastre, haurà un...
2: Vinga, tots a posar benzina.
1: Tots a posar benzina, però ja.
0: Sí, ara cercant el govern ha aprovat una rebaixa, ha tret com unes noves ajudes que no convencen massa. ha ultimat unes noves ajudes, però que no comencen massa. Darrer dia de setembre, i hem de posar una cançó de setembre, no? Sí. N'hem posat moltes.
1: Sí, tenim un període llista. Sí. Una Maria i jo estàvem com un poc, no sabíem si... en Barry White, i havia el Gurrit, no sabíem quina una, i al final en tribà... I després havia cantat en Taylor Swift una versió, també.
2: En Taylor Swift tenia, sí. Res. Són cançons de setembre, tranquil·letes.
1: Exacte, no? I en Barry White.
2: I en Barry White, ja m'hi diràs.
1: No és heavy metal.
0: És una cançó que dura quasi 100 minuts. L'escoltarem un poc i després la tindrem de sintonia de fons per començar a fer l'agenda, no?

0: I de 5 minutets per arribar a les 10, fem un repàs de l'agenda. Recordam que la tercera edat de Colònia té unes quantes activitats en marxa, com un cap de setmana cada dos per un mes d'octubre. Per 145 euros, una excursió a Marina Land, dia 5 d'octubre, que això és ja, preus de 35 euros, i un viatge a Galícia per al mes de novembre, 675 euros, tota la informació a l'oficina de l'associació.
1: I l'Associació de Persones Majors de Pollença també tenen una activitat destacada, que és un dinar d'aniversari, dia 11 d'octubre. Ho fan a Pollença, el menú inclou aperitius, frits, porcelleta o pollastre, gató i gelat. Hi haurà ball i música en viu, val 25 euros socis, 30 no socis, i els tiquets els podeu comprar els dimarts i els divendres de 6 a 8 a la seva oficina.
2: I pagam ara de la quinta del 56 fa una crida a la gent nascuda precisament aquest any, l'any 1956, per afegir-los un grup de WhatsApp. Un pic confirmat al nombre d'assistents es donarà la data del dinar per celebrar els 70 anys. Contacteu, si per més informació, amb Antoni al 666-553-550.
0: I la quinta del 54 volen celebrar els 72 anys amb un dinar, en aquest cas ho faran a la Parra, dia 31 d'octubre, d'aquí un mes aproximadament, i les inscripcions al mateix restaurant.
1: I si vos voleu unir a la tropa de cornetes i tambors del Soldà, ara és un bon moment, perquè aquest mes d'octubre tenen jornades de portes obertes per donar-se a conèixer, els trobareu els dilluns i dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Mas. I a més, demà hi ha una reunió informativa a partir de les 8 a la Fundació Roger Villalonga.
0: Recordant que el Club Rotari Pollença posa en marxa l'operació Quilo aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, recolliran productes de primera necessitat en els supermercats d'un municipi. Aquests productes aniran el recollit anirà destinat a persones en situació de vulnerabilitat d'un municipi. I entre els articles més necessitats hi ha aliments de llarga durada, com conserves, llegums, oli, pasta, arròs, materials i estris d'higiene personal i també productes de neteja per la llar.
1: I també tenim informacions de l'Esplai Vorm, perquè faran un taller de varetes màgiques per a més petites, dia 17 d'octubre, ho fan a les 5 d'aquest vespre Can Boom, el preu és a la voluntat, les inscripcions les podeu fer a través de les seves xarxes.
2: I demà dijous, dia primer, Cine Club, el Club Pollença, se torna a iniciar aquest cicle amb la pel·lícula Lionel, un road movie familiar i dramàtic dirigit per Carlos Sainz. Serà a les 8, les entrades recordant 4 euros per socis, 6 per no socis.
0: Per divendres tenim dues propostes. Hi ha la projecció d'un curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. I posteriorment es farà una xerrada col·loqui en Sidi Giruix, que és responsable del projecte i convidat especial des d'Ocena.

0: càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera.
1: I també dissabte a les 8 hi ha un recital líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncades. És al Museu Dionís Bennassa. Les entrades les podeu adquirir a tiqueti.com.
2: I recordem també que aquest de setmana se torna a estrenar Quan venia l'esquadra, de Xesca ensenyat, interpretat per Catalina Solivelles. I d'hoi a funció dissabte a les 8 en un saló parroquial, diumenge a les 7 també allà mateix en un moll, i hi haurà funció també el dilluns 12 en un club pollensa. Podeu comprar entrades a tiqueti.com o l'àrea de cultura.
0: Fem un recorregut ràpidament a les exposicions que podeu gaudir. El Jardí Joan Marc encara hi ha just davant del museu exposades aquestes fotografies guanyadores del certamen de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesia del Convent a Naturezza del Ban Alfonso fins 25 d'octubre, al Museu de Pollença a la recerca de Bocaris 4.000 anys d'arqueologia pollença, al Club Pollença l'exposició S'ha ensenyat un món, la podeu gaudir fins dia 31 d'octubre, i exposició de l'aire lliure Sons de Mar al Passeig Saragui.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
4: Notícies de les 10.
5: Bon dia. Sumar exigeix la publicació immediata del decret que inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. El govern espanyol ha confirmat que el text es publicarà finalment demà en el butlletí oficial de l'Estat. Sí, s'ha publicat en el BOE d'avui el decret d'habitatge que conté el gruix de les mesures.
6: Avui continuen les negociacions entre el govern espanyol i les formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat de Sumar, Enric que Santiago, ha exigit ja la publicació del segon decret i ha apel·lat a Podem perquè voti a favor.
7: No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo.
8: Debe publicarse de inmediato. Nosotros, la verdad, queremos que es fundamental que se publique rápidamente y que venga a convalidación de inmediata. Yo los argumentos técnicos que he oído en absoluto me convencen.
6: Mentrestant, a 48 hores d'aquest ple extraordinari, el govern espanyol confia en obtenir la confiança de la cambra per poder convalidar els decrets. És la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
9: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría está acabada.
10: ¿Y el de Podemos?
9: También pido los votos para los decretos.
5: Això ha estat en els passadissos a l'hemicicle durant la sessió de control al govern, en la que avui no hi és present el president Pedro Sánchez. La líder de Podem, Ione Belarra, ha dit que aquesta vegada no donaran suport als decrets. Ha demanat retirar els dos textos i unificar tota la mesura sobre habitatge en un únic decret, mentre el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, li ha demanat responsabilitat.
11: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
5: També en matèria d'habitatge, la compravenda d'habitatges es va ensorrar un 14,5% a les Balears durant el mes de juliol. És una davallada que ve acompanyada també d'una caiguda del 9,1% en la concessió d'hipoteques. Són dades oficials del Consell General del Notariat que confirmen la tendència a la baixa que viu el sector.
6: L'única dada que dona treva als compradors a l'arxipèlag és que, a diferència de la resta de l'Estat, aquí els preus s'han mantingut estables i no han variat respecte del juliol de l'any passat. Una realitat molt diferent a la que es viu a 16 comunitats autònomes, on els preus continuen disparats. Les Balears se situen així com una de les regions on més han caigut les operacions, només superades pel País Basc, la Rioja, la Comunitat Valenciana i Astúries.
5: I tenim una darrera hora de la plana de successos. A Eivissa ha mort un turista britànic de 53 anys en una discoteca de Sant Antoni. Ha estat després del consum d'estupefaents. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
12: Bon dia, l'home va morir diumenge passat quan es trobava en un conegut establiment d'oci d'Eivissa. Segons expliquen des de la Guàrdia Civil, es trobava en el local en companyia d'un amic de 52 anys de la mateixa nacionalitat. Després de sentir-se indisposat, es va donar l'avís a les urgències sanitàries i als efectius de la policia local i de la Benemèrita. Quan van arribar els professionals del 061, l'home es trobava en parada cardiorrespiratòria, segons ha avançat Nou Diari, i no va poder ser reanimat.
5: Gràcies, Carmen Cires, i recordem que els consumidors en rebran

0: un respir a partir d'avui a les benzineres perquè s'aplica el descompte. La benzina augmentarà dels 5 cèntims actuals fins als 20 cèntims per litre, segons en recull el decret llei aprovat ahir pel govern espanyol. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Mos acompanya una setmana més el nostre estimat, estimadíssim, mal sofridat. Que bé, fem un pot de teràpia i fem-nos pensar. Andreu, bon dia, com anam?
1: Bon dia a tots, anam bé.
0: Bon o no bon dia?
1: Sí, jo crec que de totes maneres ja això comença a ser una pregunta redundant, perquè és que les coses no van bé, en realitat. Vull dir que demanar si va bé, home, particularment les coses te poden anar bé. A mi personalment me van molt bé. Però en realitat crec que hem de tenir un cert compromís social i hem de veure que el món no va bé. Vull dir, ni el món, ni Espanya, ni
0: ah,
1: res.
0: Ja està, jo vaig a fer un xifetot, d'acord? Te deixo aquí un micro encès i
1: no.
0: Tu dalí.
1: No,
0: perquè sí, però clar, si hem d'arreglar el món...
1: Perquè com qui... No, però la pregunta sempre aquesta és de què tal, com va? Va bé.
0: Va bé, va bé a la veritat.
1: I va bé perquè si no mos hauríem d'aturar i hauríem de dir perquè no va bé. Clar, el va bé no necessita explicació, però el no va bé sí que necessita explicació, perquè tu imagina que te trobes qualcú pel carrer i diu que com va? Diu, d'aquella manera. Diu, hòstia, l'altre pensa que estàs fotut, que qualcú de la teva família té problemes, etcètera, etcètera. La qual cosa vol dir que d'ahir sempre contestant va bé. Realment va bé? No, no va bé. No.
0: Si anar bé, no existiria el programa d'un mal sofrit. No series aquí,
1: no
0: en
1: ho sé, no ho sé, però és que realment, fixeu-vos, l'actualitat és que realment dona molt de sí per veure moltes coses. Vull
0: però
1: dir.
0: Sempre ha estat així.
1: Sempre
0: no?
1: Ha estat així. Jo crec que hi ha increments de coses. Per exemple, hi ha molt d'increment de coses. Per exemple... s'ha enganxat, diguem, jo m'ha fixat molt en la visualitat de la tele. De la tele que mira la meva sogra i que jo, passant, veig.
0: La teva sogra viu a Pollença, perquè no hi ha tele, ara està espanyada.
1: Viuen nosaltres a Nomoll.
0: I teniu tele?
1: No.
0: Fa dos dies que no acaba de...
1: Ahir vespre sí que en tenien, crec.
0: I de vosaltres sí, teniu sort.
1: No ho sé.
0: Que més xerres de la visualitat de la tele, just quan a Pollença tothom se queixi que no se veu la tele, no ningú sap per què.
1: Però per quin problema?
0: Clar, no se sap, ho estan intentant averiguar, arreglar de l'Ajuntament.
1: És igual.
0: Ni si anem malament que la visualitat de la tele és nul·la.
1: No vos perdou gaire cosa. La qüestió, a lo que anava. S'ha enganxat a la visualitat aquesta que jo te dic que mir de passada, el Mundial de Futbol, i després tot el tema de Ceuta. Això ha posat un increment de banderes, banderes sobretot espanyoles, però en general hi ha un excés de banderes en el món que se mostren com si realment hi hagués un problema d'identitat. O sigui, la gent ha de reivindicar la seva identitat, passa en pena.
0: Això és el tema d'avui, no?
1: Ja som
0: de dins el programa.
1: Però què vols dir?
0: No, ja han passat la introducció.
1: Que no puc arrencar.
0: Sí, és per sobre.
1: No, però què me volies demanar? Per sopar de la ràdio?
0: No, és igual, de manera, però en acabar.
1: En acabar, molt bé.
0: Tenim un problema d'identitat?
1: Tenen. Jo no tenc.
0: Tu no tens bandera, no vol cop.
1: Jo no tenc cap problema d'identitat. Vull dir, jo cada vegada tenc més clar qui som i què faig i a on puc arribar i a on no puc arribar, que és bàsicament la curiositat de saber tots. Però és exagerat. O sigui, realment... que la primera resposta de lo que va passar a Ceuta sigui reivindicar l'espanyolisme de Ceuta, si ningú ho ha preguntat, serà que realment tenen dubtes d'aquest espanyolisme de Ceuta, perquè és que ningú vos ho ha demanat, que fasou gala de que Ceuta és espanyola, muy espanyola, com diria en Rajoy, M. Punto. M'entens? Vull dir, per què tanta reivindicació de l'espanyolisme de Ceuta quan el que hi ha és un problema d'immigració, de que han entrat molts migrants que han sortit de Marroc i que això és un problema que té Europa, que a més Europa gira l'esquena, se'n vol tocar els collons, i Europa acabarà, que no significarà res, perquè és que realment cada vegada dels problemes greus en passa. En què s'ha dedicat Europa? A crear burocràcia i a tocar els collons amb la burocràcia en els pagesos, en els ramaders, a tot Cristo viviente. Això és l'únic que per ara fa Europa i sí que ha fet molt en el seu moment, donant dos bes, o sigui, donant dos bes a contantes cop de les crisis i a contantes cop de la pandèmia, etc. En aquest sentit sí que està bé, però ara realment Europa el que només està pensant a veure mem si fabricar-me, si comprar-me i si per no haver d'estar com a d'intermediari per defensar-se de Rússia. Molt bé, molt bé. I això vol dir més banderes, clar. O sigui, tot...
0: La bandera europea no...
1: Surt poc, eh? La bandera europea surt poc. És que, de fet, els 27 no hi creuen massa. O sigui, és que la d'Europa realment és com la, com la de les autonomies a Espanya. Està mal parit, des del naixement. Estan mal parides. I Europa, des del naixement, està mal parida. Vull dir, té coses que poden estar bé, però després té coses que no estan bé. Un excés de burocràcia, un excés de funcionariat, evidentment, per gestionar aquesta burocràcia, i és una màquina, de moure-se, però moralment no té moralitat. Europa no té... Quan dic Europa, me refereixo als estaments que gestionen la comunitat europea. Evidentment, cada europeu és una persona, i el que no pots dir és que els alemanys no tenen moralitat, ni ha, això és com tot. Uns en tenen i l'altre no en tenen. Però és evident que vivim en un món amb molt poca solidaritat, amb molt poca ètica i moral, no moral cristiana, sinó moral de que formem part d'una espècie, conyo, i mos hem de cuidar un en els altres. És que si no, no anem bé. I tot ho resolguem traguent una bandereta. Toca't els collons. Traguent una bandereta o comprant una camiseta d'una selecció de futbol. Que això ja encara... Això és una bandereta encara més al·lucinant, perquè és que dius, hòstia, i no sé, i ja t'atreveixes a anar... No estic xerrant solament de l'espanyol, estic xerrant de totes les camisetes. És que jo no ho entenc, que algú se pugui comprar una camiseta de futbol. No ho entenc.
0: La meva pregunta és...
1: Són cares, eh? No són barates.
0: La gent que se la va comprar per Espanya, per Mundial, sí, se la torna a posar? La gent que normalment no mira futbol ni du camisetes de futbol, des de que se la va comprar i s'ha acabat un Mundial, s'ha tornat mai a posar aquella camiseta?
1: Hi ha gent que sí. Hi ha gent que, en realitat, i no és gent que econòmicament estigui molt sobrat, eh? Però hi ha gent que ara ja s'ha comprat la que acaba de sortir ara, que és la camiseta, amb dues estrelletes.
0: Tu ja l'has vista, dius.
1: Jo ja l'he vista posada a una persona. Però és que, a més, les estrelletes són molt petites. Vull dir, estan damunt l'escut i hi ha dues estrelletes. Jo això no ho sabia. Això fins que no n'han parlat ara. És que, de fet, no sabia ni que hi hagués una estrelleta. Perquè, clar, supos jo que l'anterior, quan varen fer el Mundial, en tenia una d'estrelleta. Ara en té dues. Hi ha qualcú que allà... Això és com lo de generals, posen estrelles, tu... O sigui, lo del general, lo dels hotels, etc, etc, etc, tothom, no sé, i aquestes banderetes han invadit la visualitat de la televisió, dels telenotícies. O sigui, en realitat tu mires, excepte ara que la visualitat ha quedat tallada per al tema d'en Mari Carmen, per al tema de la plaça del Sol, de Madrid, fins a aquell moment que no va sortir tot aquest tema i que mos hem oblidat una mica del tema Ceuta, o l'hem refredat, o s'ha refredat, però fins al moment aquest d'en Mari Carmen, els telenotícies de les cadenes, de totes les cadenes, estaven plens de banderes. Plens. És més, jo vos faria un suggeriment, que és que mirar sobre la televisió els telenotícies... Treu-les el volum. O sigui, no poseu so, no fa falta. I fixeu-vos que, a més, vos podeu fer també una prova, vosaltres mateixos, que és fent zapping sense so, un zapping sec. Sec de cego.
0: Sec a sort.
1: Sort i sec, en el sentit de que poso una cadena a veure si la puc identificar, aquesta cadena. O sigui, estic parlant de les cadenes bàsiques, Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco. Telecinco deixeu-lo anar, perquè és que jo no l'he vist, no la veig mai. Vull dir, de fet, que no existeix, i jo estic a punt de borrar-la.
0: Un bona part, no?
1: Sí, és un bona part. Però com més banderetes, més Antena 3. Però televisió espanyola, déu-n'hi-do, banderetes i banderetes i banderetes. Vull dir, és que ja estic fent els collons de tanta bandera. O sigui, perquè és que realment aquests nacionalismes... O sigui, no podem parlar d'independència a Catalunya. Ara, podem parlar de nacionalisme espanyol, però molt, no? Vull dir, m'entens? O sigui, volen decidir quines són les banderes que valen i les que no valen. Però això no pot ser. Això no pot ser, perquè després, i després passa el que va passar amb una infant, amb un al·lot jove que va anar a un partit de futbol i que duia una estelada i que va rebre per part de la Policia Nacional. Molt bé. Però és que jo rebuig quasi totes les banderes. O sigui, no... Crec que les banderes, no sé, els haurien de reservar una mica per moments més emotius o més necessaris.
0: Per exemple, quan serien correctes per tu les banderes?
1: Home, si hi ha una desgràcia, si per exemple hi ha una desgràcia molt potent, jo crec que en un funeral tenen sentit molt solemnament una bandera. O sigui, si quan
0: funeral d'estat.
1: Quan hi va haver els atemptats a Madrid, jo crec que allà pot sortir una bandera, evidentment. Per què? Perquè han fet mal a un país. I aquest país té una identitat que se manifesta a través d'una bandera. Però és que estem... O sigui, és que, de fet, moltes coses estan perdent el valor. Si fins i tot l'insult està perdent el valor. Si en el Congrés dels Diputats cada vegada els insults són més gruixats, arriba un moment que perden intensitat, perden valor.
0: Els han normalitzat i ja...
1: Se normalitzen i ja està. Igualment li ha passat a la bandera. Si hi ha un excés d'ús de bandera, la carga simbòlica que té una bandera se va perdent, se va afluixant. Per què? Perquè forma part del vestuari, quasi bé. O d'allò, no? Si la vas posant en els balcons i a més tornen bees en els balcons i brutes, perd solemnitat la bandera. I la bandera en realitat és una cosa molt solemne. Vull dir, hòstia, mira que jo no crec en aquestes coses, però igualment és molt solemne. Fixeu-vos que en molts països tu no pots cremar una bandera. Per què? Perquè té aquesta carga d'objecte simbòlic, perquè és que només és un tros de pedaç, no?
0: També s'ha pres de confusions, perquè aquest estiu teníem banderes, tenim banderes de Montjuïc Campanar de l'Iglesi, i la gent se pensava que hi havia la bandera argentina, perquè hi havia una bandera cel, que era igual a la d'Argentina, però no. Però era de Mare Déu per mi, no? I tothom estava comentant perquè hi ha una bandera argentina en un campanar de l'Iglesi.
1: Sí. I realment tota la simbologia que mos envolta del dia a dia, des que m'aixecam fins que m'anàvem a dormir, estem en revoltat de símbols. Tots estan perdent valor, en realitat, perquè estem abusant de quasi tot. Estem abusant d'això que t'he dit, per exemple, de l'insult de les paraules. Estem abusant de les banderes, de determinat tipus de vestuari. Estem abusant de moltes manifestacions i de frases buides. Vull dir que les vas dient i al final perden tota la seva intensitat, no? Vull dir... Més normal que hi ha moments, petits moments, en l'inici del tema Mari Carmen, tot té una càrrega emocional molt forta. Quan s'abusa, quan s'esgota aquest tema, va perdent, se converteix en un material de consum, que és el que provoquen els mass media i que és el que ha provocat sempre els sistemes des del segle XX, que tenim la televisió i tenim aquests grans aparells de comunicació. Jo crec que estan rebaixant, i tu saps que jo a vegades tenc una certa crítica cap al món del periodisme, no perquè no facin les coses bé, sinó perquè realment se calculen les audiències. O sigui, jo no puc acceptar una televisió espanyola que jugui amb les audiències tots els temps, i tots els temps te parla de que tenen molta audiència. Vull dir, una televisió pública no ha de jugar a l'audiència, ha de jugar a la veritat, a la solidaritat, a explicar el que és important, a l'educació, a la pedagogia, etc, etc. I si vos sembla avorrit el meu plantejament, doncs vos foteu, però és que una televisió pública nosaltres la pagam, i no la pagam perquè me diguin, o sigui, perquè passi tot el dia amb el programa del Ramon García de la vaca. M'entens?
0: Pan y circo. No hauria de ser.
1: Com se diu això, el que apostamos? No sé. Bueno, de veritat.
0: No ho sé, jo no ho veig.
1: Per això, és que jo tampoc.
0: No t'entenc.
1: Jo tampoc. Només ho veig de passada, això que faig. Ho veig de passada. I no m'agrada. No m'agrada. No m'agrada que m'enganin i que s'aturin a la gent. I a més, estem en una societat que no n'ha molt sobrat de llums. No n'ha molt sobrats de llums. Ja ho vaig dir en el seu moment, hi ha molt imbècil i molta de gent poc llegida, i clar, si la manipules d'aquesta manera, amb aquesta simbologia fàcil, amb aquest ús fàcil de la simbologia, sí, guanyes amb audiències, però no guanyes en qualitat de l'audiència, no guanyes, i l'obligació d'una televisió pública és guanyar en qualitat de l'audiència i donar qualitat a la societat. Això és lo important. És que, i no, se'n toquen els collons. I després de tant en tant ve l'informe PISA i ai, cridem, pegam el crit al cel. Pues no, bona cau, una puta, si durant tot l'any no estàu fent res perquè l'informe PISA tingui més bons resultats, donarà mals resultats. I després, quan surt el tema informe PISA, és quan començam ai, i i des de l'estat central miren a les comunitats a veure on l'han cagat perquè passi això amb l'informe PISA i tal, però si és un problema conjuntural de tot, no és d'una comunitat. Ventura, sí que hi ha una mica de diferència entre una comunitat o una altra, però és que a més no te deixen, o sigui, tenim unes autonomies que tu pots fer coses però te deixen fins un punt només, perquè si te passes de listillo o de solidari, vull dir, no te deixen. A Catalunya li varen tirar coses en terra per temes de desnonaments, per fer lleis contra el desnonament, i la varen dur en el Tribunal Constitucional. Qui li va dur? El mateix estat ho va dur al Tribunal Constitucional perquè determinada comunitat no faci coses una mica al seu aire, no? Coses que són bones, per altra banda. Perquè ara diuen que el decret de desnonaments és una cosa bona. Ah, i l'any passat no era bona. Hòstia! Entens? Clar que és bona. Evidentment, si ningú ho posa en dubte. Però és que fins ara l'heu tinguda tancada, cabrons. Perquè hi és és més, avui hi ha desnonaments. Segur que hi ha desnonaments a qualque lloc d'Espanya. No juguem ja tanta de mentida i tanta de dolç. I posem-li una mica de sentit de l'humor, no sé, et donen com a ganes de posar una mica de música avui.
0: Anna, fes un glopet.
1: Sí,
0: fes
1: un glopet. No, he fet un roibos.
0: Respira.
1: Això te calma un munt.
0: Sí, estàs xulmatíssim.
1: Sí.
0: Anava a dir, espera, un nou parèntesi, sí. Perquè tornen un moment de les banderes.
1: Sí.
0: Les de la patrona te molesten?
1: No, aquestes són banderes festives, aquestes són banderes que no...
0: Aquesta està bé,
1: que no valen.
0: No n'hi ha poques.
1: N'hi ha moltes, totes les que vulguis, però aquestes són per il·lustrar una festa.
0: D'acord.
1: I, a més, no són de veres. Vull dir, saps? No són de veres.
0: Què vol dir?
1: Són per una festa.
0: D'acord, ja està.
1: No tenen cap valor.
0: No són oficials, institucionals...
1: Exacte, no tenen el valor que tenen... Com a element festiu
0: de pollença, sí.
1: I com a element d'identitat d'unes festes i d'un poble, i ja està. Vull dir, no té molt més.
0: Ja te vaig patint jo un mes de juliol a l'agost.
1: Clar que tenen un element simbòlic, però és un element simbòlic molt local i molt situat en el temps. Vull dir, està per les festes de la patrona, i les penjam en els balcons, tal, però fixo-vos que ara penjam-se dels moros, també. Això vol dir que tothom que penja la bandera dels moros té clar tot el tema de la migració, tot el tema de la part que tenim dividit el planeta entre islamisme i cristianisme. No té res que veure. La gent, és que això és el que me fot a mi de la gent, perquè qualcú que és bastant racista i que és bastant anti-moros, parlant clar, té com de posar per l'estiu la bandera dels moros en el balcó i quedar-se tan ample. Per què? Perquè no la considera oficialment un símbol de moros, sinó un símbol de la seva festa i dels seus moros. M'entens? O ja m'agradaria a mi que les festes de la patrona creassin un lligam emocional,
0: un debat,
1: si vols, sí, emocional entre els moros i els cristians. Home, ja estaria bé, no?, de tant en tant, però la festa és la festa, no tens per què donar-li valors més enllà.
0: Ja està, només no. Era per saber si t'inquietava o no.
1: No m'inquieta gens, jo no la penso, vull dir, jo no em penso cap. En el balcó, els balcons són per mirar cap a de fora, i no com un expositor d'ideologia.
0: Surts en el balcó a mirar?
1: Jo surto en el balcó, sí, a vegades, sí. A mirar estens, a mirar nivells, a mirar si un calladre, perquè se n'hi ha cosa que se posa nerviosa, coses d'aquestes. L'altra cosa que estava pensant aquests dies, canviant una mica de tema, és que vaig veure una notícia el diumenge dissabte passat, en el diari de l'última hora, que me va fer pensar en que no anem bé tampoc amb un altre tema, que és: hi ha vida a Mallorca a l'hivern i a la tardor i hivern?
0: Això era el titular?
1: Sí. Sí, sí. Sí, perquè resulta que mos han de menjar la saturació que tenim a l'estiu. La mos han de menjar amb patates. O sigui, perquè nosaltres, a més, ja hem parlat, Mallorca viu d'això, només té aquesta activitat que realment és la que promociona i tal. Les de més sectors els té una mica així, una mica abandonats. I després, els turistes se'n van, els residents mos quedem tots solets o amb molt manco turistes, per entendre's, perquè qualque visitant devem tenir per l'hivern, i comencen a passar coses. Quina cosa va passar? Mira, que les que desapareixen, a veure si ho veig, Sant Joan afronta l'hivern amb 12 aerolínies i 14 destins manco. Que és de guapo, no? Nosaltres li han deixat a Aena, que mos té robat a l'aeroport per fer negoci, fa un negoci a roc immens, després si voleu bordon xifres. Aena és Espanya, i ve l'hivern i resulta que jo a l'hivern, si tenc una filla estudiant a Londres, no hi podré anar, o hi podré anar amb uns horaris molt raros, o amb unes freqüències de dies també molt estranyes. No creus que...
0: I uns preus bastant més elevats.
1: I uns preus més elevats. No creus que realment les companyies aèries mos haurien de compensar?
0: Sí.
1: No, mos haurien de... O sigui, tot el que han guanyat durant l'estiu, no mos ho podrien compensar no tocant les destinacions, no tocant allò que Pentura no serà tan rendible, però que és necessari per als residents de Mallorca, perquè hi ha vida. Hi ha vida, queda vida quan se'n van els turistes, quedam els residents. No? És com deia un escriptor que passejava per Mallorca, deia: a davall dels ametllers hi ha vida, se referien als menys. Idò, hi ha vida a Mallorca a l'hivern. O sigui, el que no pot ser és que desapareixi gran part d'activitat cultural. O sigui, passam d'una saturació de propostes, d'una saturació bastant agobiant de propostes culturals i d'esdeveniments durant l'estiu, a que queda tot una mica allò com a molt rebaixat. Mos hauríem de compensar amb els preus, fins i tot. O sigui, els preus de determinades ofertes culturals haurien de ser molt baixos pels residents. Vull dir, si nosaltres fem un esforç, nosaltres aguantam tota una maquinària per fer dobbers, que no els reben directament nosaltres en aquest dobbers, sinó que els reben hotelers, bàsicament. Perquè en realitat ja sabem i es vera que la gent que se dedica a l'hostaleria no està molt ben pagada. Podria estar molt millor pagada. No seria bo que mos compensassin de qualque manera? Tot el que ha pujat el súper durant l'estiu no hauria de baixar en el octubre-novembre per compensar-mos una mica en els nacionals, en els residents? O sigui, i no se n'hauria d'ocupar el govern d'això? Donant incentius en els súpers perquè poguessin baixar els preus per als residents? És que mos ho han de tornar, de qualque manera, el patiment que tenim a l'estiu. Tenim un gran patiment a l'estiu. No se'n donen compte que mos estan consumint els arbres, la terra, el no sé què, o estan erosionant el nostre paisatge, estan erosionant la nostra vida quotidiana, estan erosionant el nostre temps, les nostres costums, ens posen paraules que no coneixem en un altre idioma, mos estan prenent... Això sí que és una invasió, conyo, i no la de, no, no de Ceuta, i no mos ho compensen, de cap manera, sense res, vull dir, ja està. O sigui, tanquen els hotels, tanquen el restaurant, tanquen no sé què, i si jo a l'hivern me'n vull anar a determinat lloc amb la meva dona, no puc. Au, toca't els collons. I en aquí li he de reclamar, jo, això?
0: A mi m'agrada l'idea. Està bé la petició.
1: En aquí li he de reclamar, jo, això? Per què mos han de compensar? Estem amb una inflació del 4,9, que és insuportable. Tu saps, has anat darrerament en el xúper, ara hi vas a la teva parella.
0: Cada dos dies hi vaig.
1: Bé, no ho trobes caríssim, tot?
0: Una barbaritat.
1: Però, molt. O sigui, és que jo, clar, jo dic, les paraules perden valor, i si jo dic moltes vegades aquí que els preus estan molt elevats, al final no me faran cas. Però, collons, anau a qualsevol xúper. Vull dir, jo crec que un dels programes que estic preparant o que hauria de preparar és simplement cantar-vos els preus dels preverrossos, de les domàtiques, del no sé què, del no sé quantos, de la carn, perquè és escandalós. No pots anar a comprar, la gent no li arriba. El que no entenc és que en el mateix temps se compren camisetes, conyo.
0: I banderes.
1: I banderes, perquè lo important, jo diria que és el menjar, va per davant, el menjar i l'educació. Però és que és escandalós. L'altre dia vaig mirar, no sé què, un aerodomàtic, 7,5 €. Vull dir, i jo dic, hòstia, quina merda. I un senyor diu, me va entendre, i tal. I de cop, tres, a la zona de les verdures, parlàveu de dir, hòstia, però és que no té cap sentit. És que fins i tot les domàtiques d'aquí són caríssimes. Fins i tot les que no han hagut de patir el transport. No mos han de compensar, no m'havien de compensar en que som una illa que volen que per... o sigui, nosaltres som una illa i a la península volen... som de la península, vull dir. Saps? O sigui, no, perquè nosaltres podríem ser una illa a tots nivells, de dir, bueno, vull dir, aquests que espavilin, i ja espavilaríem, de veritat. Però pagam el litre de benzina més car, la llet més cara, tot per ser una illa pagam més car. I fins i tot pagam més car el producte interior, el que se produeix aquí, perquè primer se'n produeix poca quantitat, segon, som engenes turistes també, hòstia, també som engenes turistes, i, a més, com que els turistes cada vegada més van als súpers a comprar, pugen els preus, fan aquest efecte de que, ah, mira, tal, però és que després no tornen a baixar. Vull dir, primer, a mi ja em sembla malament que un bar posi una canya a 4 € o cosa. Però el manco, a l'hivern, podrien baixar els preus? No. Per compensar, baixau, però que baixin molt, amb 1,80 €.
0: Perquè vosaltres... Mira, el supermercat no sé si te senta ni ho faran. Aena, no, ni te sent ni ho farà. Però que el llevar de per aquí, a la meva te senti, li dones idees?
1: Oh, no ho sé. Mirau, Aena, que és una empresa pública, amb un 51% de participació pública, però amb un 49% privat, d'accionistes privats. Molt bé. Aquesta empresa va facturar el 2025 6.379 milions amb un benefici net de 2.136,7 milions. Tot això xuclat en els aeroports que diuen ells espanyols, quan molts d'aquests aeroports estaria bé que hi hagués una cogestió d'aquest aeroport. Perquè ja que l'aeroport el tenim a Palma i els avions contaminen el nostre aire, no contaminen l'aire de Ceuta, contaminen el d'aquí, estaria bé que mos compensassin, no? Dic jo.
0: Cogestió.
1: en una cogestió, han convertit l'aeroport en un centre comercial. Aquest centre comercial, això, aquest dobbet són uns altres, o sigui, reben moltíssim més dobbets, per això en facturen 6.000 i tal, per tot el tema de botigues, bars, etc, etc, etc, que no és estrictament el concepte volar, sinó que és el concepte estar dins un aeroport. I estar dins un aeroport, estàs en un happy park. Caríssim, a més. Un happy park caríssim. Vull dir, els preus dels bars i dels restaurants que hi ha en un happy park com a l'aeroport, no estaria bé que els controlassin? Poden posar el preu que vulguin de les coses? Perquè és que tu no pots sortir de fora de l'aeroport a comprar, si el teu fill té gana i li han de comprar un entrepà. Si tinguéssim l'opció de sortir de l'aeroport i trobar un bar normal i corrent, que el preu de l'entrepà fos normalet, ja m'aparim, eh? Però l'altre és un monopoli. Jo no puc sortir de l'aeroport. I és caríssim tot. Malament, idò. No va bé. Això no pot ser. Així.
0: Nets són 2.136 milions d'euros. 2.136 milions d'euros de benefici net d'Aena.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, és el primer operador mundial, Aena. O sigui, que nosaltres siguem els primers del món en qualque cosa,
0: que no
1: vol dir...
0: Que no sigui esport.
1: Que no sigui esport i que no sigui cultura i tal, vol dir que dius, hòstia, què fan aquests per ser més intel·ligents que tots els altres? Vull dir, a mi me sorprèn. Són el primer operador mundial amb gestió d'aeroports. No solament gestionen tots els aeroports d'Espanya, sinó que també gestionen altres aeroports internacionals. O sigui, per exemple, l'aeroport d'Anglaterra de... No el de... No el de Heathrow, sinó l'altre, Luton, el gestionen ells. Totalment. Vull dir que és una empresa que realment ha crescut cap a l'exterior. En a qui beneficia? Home, un 51% a la guardiola
0: de tots,
1: però un 49 se'n va a Ferrovial, en Florentino Pérez, a tota aquella genteta que són grans inversors. Molt bé. No sé què t'he de dir, jo no sé com ho veus, però jo me poso un poc nerviós, perquè jo insisteix que amb aquesta idea de la compensació, jo crec que hauríem de plantejar de cara al futur que ens han de compensar amb bastantes coses, en els residents. Per què? Pues perquè tenim, ja ho han dit, o sigui, hi ha un ús de la nostra terra, hi ha un ús del nostre paisatge, hi ha un ús de la nostra cultura. O sigui, a mi els turistes, si me miren, quan jo vaig pel carrer, me miren i diuen, mira, un resident, conyo, em fan ús de mi.
0: De fet, te fan fotos, si és un poc fotogènic de la teva porta.
1: Ah, exacte, vull dir, nosaltres hem de comptar tot això, i jo no me pon molt nerviós, dic, ah, molt bé, ja ho entenc, perquè a més quan jo viatge, també, d'alguna manera, també estic fent el mateix, però en un altre lloc. Però, en sèrio, que mos compensin?
0: A mi, ja ho he dit, està bé, apuntat. Recollida de firmes.
1: Podríem fer una recollida de firmes per compensar-se, perquè mos compensin. Jo el que t'he dit és que, com que, de totes maneres, l'estat de les autonomies i l'estat del país està construït tant en tantes falsetats i en tantes coses, al final passa que determinades desitjos o determinades exigències de la societat no saps en qui l'has de fer, perquè te van passant en cançons, te van dient no, això no és competència nostra, això és quan hi ha un incendi que se van passant en cançons i tal mentre es crema, de si la gestió l'ha de dur la Comunitat de Madrid o l'ha de dur el govern de Madrid o tal. Vull dir, hòstia, apagau i després ja en parlarem, apagau aquest incendi, ja en parlarem després. Però no, vull dir, en parlam de moltes coses. Fixeu-vos que hi ha moltes coses que no són clares. Si els mateixos polítics mos poden dir és que això no depèn de mi, serà que hi ha dubtes. O diu mentides, que efectivament en diuen moltes. Però és que Ventura hi hauria d'haver un consell regulador de les mentides. Un consell regulador de les mentides que de tant en tant que fos neutral, que és molt difícil, trobar-ho, però se podria intentar un consell de savis que digués aquest mes de setembre que acaben de passar han dit aquesta mentida, aquesta mentida, aquesta mentida, aquesta mentida i aquesta altra. Per què? Perquè això és així, perquè això és així, perquè això és així de ser. També han dit, han fet aquesta quantitat d'insults que no se poden dir. Aquest, aquest, aquest, aquest, aquest. No podríem fer.
0: A l'altre que no existeix. Bé, amb les fake news, eh? Aquesta associació entre
1: clar, però, no, però és que, per exemple, lo de les fake news estan, estan angoixant que al final allò que deien, que és, quan tu fas una calúmnia, el mal està fet. D'alguna manera ja és molt difícil tornar enrere. No? Vull dir... clar, realment tots hauríem de creure amb aquest grup de savis que m'han anat dient el que hem fet malament en aquell mes, no? Perquè és que precisament el més tonto és el que menys creu amb la intel·ligència. I clar, si jo admir a un grup de persones més intel·ligents que jo i les crec perquè me demostren amb el temps que són honestes. És que dic unes paraules que jo crec que ja han perdut tota la...
0: Jo sí que m'he perdut amb les paraules
1: tot,
0: ara.
1: Tot el significat, honestitat, tot això, hòstia. Mon pare deia unes coses que de... No, tal, papà, però no has fet mai res. Hòstia, jo tenia com una mena de relació d'honestitat amb les persones en sort veïnats. Que tot això no hi és, ja. I mos preocupam de coses que no toca.
0: No, de durar un poc, perquè beguis, que és important, pausa per rehidratar.
1: Rehidratar,
0: respira,
1: sí. I escriure el llibre, també.
0: Tranquil, xerrant de compensacions. Ara, Sara, sí que t'ho demanaré. La ràdio te va compensar?
1: Sí.
0: Divendres passat?
1: Sí.
0: Aquestes hores que vens a fer aquí nosaltres,
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: feina.
1: Sí. Ho sap, jo supos que ho sap la gent, no?
0: Ho varen dir.
1: Que la ràdio,
0: sí, la
1: ràdio mos convida a sopar a tots els col·laboradors.
0: Un pic a l'any.
1: Un pic a l'any. I mira, està bé. Jo vaig trobar a faltar la Porcella. Sincerament.
0: Ara en sort i li dius una Joana.
1: Jo vaig trobar a faltar...
0: Però hi havia carn, eh?
1: Porcelleta. Pollastre, hi havia. Hi havia frit de pollastre.
0: No, si encara vols posar
1: frit, el... Frit de pollastre, sí. Pollastre rebossat, i molta verdura. Que m'agrada, era molt... Era un sopar, diguem...
0: Estava equilibrat.
1: Era un sopar, bueno. Era un sopar feminista.
0: Woke, era un sopar woke.
1: Era un sopar woke.
0: Molt bé.
1: Però per això que t'he dit, una mica de porcelleta no hagués anat malament.
0: Verdes.
1: Però de totes maneres és el que dom amb en Pet Solivelles. Vull dir... Els primers sopars eren un pamboli. Vull dir que, en aquest sentit, hem anat a més.
0: Ara, perdona, però això és fer de menys un pamboli. Que en el que va el formatge i el que se posa en un pamboli avui en dia...
1: Escolta, l'Estilla.
0: És que no podem pagar un pamboli, crec.
1: Escolta, l'Estilla, que els pambolis que, en els que ens referíem eren bastant pobres en el seu moment. És evident que jo m'agrada molt un bon pamboli. I no necessito moltes més coses. De totes maneres, un bon pa amb oli, li poses un bocinet de porcelleta en el costat i a l'hòstia comença a ser ja un menjar estratosfèric. O sigui que...
0: Luxe. Idò, mira, propostes per l'any que ve.
1: Propostes per l'any que ve és que mos tornin els favors. Hem de crear una cadena de favors i l'hem de crear entre els hotelets, sobretot, els bancs, sobretot, hotelets, bancs, AENA, amb aquests ja faríem.
0: Si aquests... Arreglam aquest tres ja.
1: Si amb aquests tres mos tornassin d'alguna manera, amb espècies, coses...
0: Per l'hivern?
1: Per l'hivern. Estaria molt bé, eh?
0: Molt bé. Idò, gràcies. D'aquí 15 dies en tornem a xerrar.
1: Molt bé. Anem. I veurem com ha anat el tema Mari Carmen i el tema Banderes.
0: Vinga. Farem això, però, mirar els informatius, fent zapping en silenci, a veure quantes banderetes veiem.
1: I si endevineu quina cadena esteu mirant.
0: Fantàstic. Adéu, gràcies.
1: Adéu a tots. Said, hey, babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go do do do.

0: Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els propietaris que trenquin un contracte de lloguer sense causa justificada hauran d'indemnitzar l'inquilí. Així ho ha avançat aquest dimecres el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Agustín Duy, en relació amb el nou decret que establirà la renovació automàtica dels contractes per convertir-los en indefinits i que es publicarà demà en el BOE. Segons ha detallat el ministre, una vegada passat els 5 anys de contracte, la renovació serà automàtica.
2: El propietari només es podrà fer enrere si necessita l'habitatge per ell mateix o per a un familiar de primer grau. Si no es compleix aquesta condició i es rebutja la renovació, s'haurà de pagar una compensació econòmica al llogater, un mecanisme que Agustín Duy ha comparat amb la indemnització per acomiadament en el món laboral. L'objectiu, diu, és donar seguretat i posar fi a l'ansietat de les famílies. La normativa es vota aquest mateix divendres al Congrés dels Diputats.
1: El ministre també ha confirmat que a partir de demà es pot demanar la pròrroga dels contractes de lloguer que acabin a finals de l'any 2028. La mesura s'inclou en el decret que també conté la prohibició dels desnonaments fins a l'any 2030 i que avui s'ha publicat en el butlletí oficial de l'Estat.
3: Que afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización, 0. 5 millones de compatriotas, incluido 1 millón de niños y niñas.
1: Agustín Duy també ha fet una crida a augmentar la pressió en el carrer per aconseguir divendres la convalidació dels 2 decrets en el Congrés.
2: Avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha evitat confirmar el vot a favor del seu grup als 2 textos i ha traspassat la pressió a Junts per Catalunya.
4: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, que mirarlos a contraluz por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per aprovar 2 decrets que són, diu, incompatibles, i ha avançat el vot en contra del seu grup als 2 textos.
5: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles. Lo tengo y lo he dicho durante toda mi carrera política. Hoy me siento estafado.
1: I la rèplica Feijóo ha arribat de la ministra de Sanitat i membre de Sumar, Mònica García.
6: Está votando que sí a que les suban 400, 500, 600 euros o 1.000 euros a las familias españolas. Va a votar que sí también a que se siga desahuciando. Va a votar que sí a que sigamos teniendo imágenes como la de Mari Carmen. Va a votar que no a que podamos tener un parque de vivienda público. Eso es lo que va a hacer el señor Feijóo, eso es lo que va a hacer el Partido Popular.
1: I a Formentera ha mort el resident que estava en estat crític a causa d'una baralla. La Guàrdia Civil continua amb l'investigació. De moment no ha informat de la detenció del suposat agressor.
2: Els fets succeiren la matinada de dissabte de 9 de setembre a les portes d'un local d'oci d'Espujols. La víctima va barallar-se suposadament amb un treballador de seguretat que li va propinar diversos cops. Segons ha confirmat la gerència del local d'oci, el suposat agressor no era treballador d'aquest bar i no es trobava en servei.
1: Amb aquest apunt arriba ara a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
8: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan

0: Ni a l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
1: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
3: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Radio Voyenza, la nueva radio.
1: No, me va, no, la teva.
0: No, dic la meva. Radio Voyenza, radio amb la meva. Radio Voyenza, la meva radio.
2: La teva radio.
0: Radio Voyenza, la teva radio. De la tots. De la tots. De la tots.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
4: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
5: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: quina música més animada per parlar de lo que ara hem de parlar. Tenim en Toni Torrendell, en Rebessó, a la ràdio, que m'agrada escoltar moltes coses, perquè de repic que vam parlar amb ell va ser a través d'una connexió que hi era a Uganda. Toni, bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Sí, bé,
1: vaig,
0: i tu?
1: Vaig prometre que vendria aquí, explicaré tot el que m'havia passat. I qui som?
0: I quan te'n fa d'això, de repic que vam xerrar, que fa una setmana que ets per aquí.
1: Sí, més o menys, sí, una setmana. Eh?
0: Si fa una setmana que vàrem parlar, havies d'estar 24 hores per arribar.
1: Exacte,
0: fins
1: clar,
0: a Mallorca.
1: I el tema vols és important, perquè vaig estar 24 hores entre una cosa i l'altra.
0: Bé, ara en parlarem, però per què has triat aquesta música tan guapa?
1: Perquè aquesta sempre la posàvem amb un inspe... Ells me demanaven por d'aquesta cançó. I aquesta cançó, sap que la ballen molt bé, els africans, sempre tenen aquesta fama, i posàvem això, i bueno, era una festa, un pati. Posàvem això, també un altre que es diu Let's Go to School, i se posava la motxilla i tot, no? Ho escenificàvem molt bé. I sempre aquesta cançó me recordarà en aquests nins d'Uganda.
0: T'emociona recordar aquests nins?
1: Ves, sí, perquè la despedida va ser dura. Val la pena, sí, però per la despedida és dur, perquè encara ara hi pens.
0: Hem de fer un paquet de retrospectiva, perquè jo crec que tothom ho sap, però si qualcú ara mos escolta i no sap de lo que xerram, anem a remuntar-nos, Toni, que te'n vares anar a Uganda, a fer un voluntariat, concretament Ferdinanda Children Home.
1: Ho has de llegir, sí.
0: Ho has de llegir.
1: Ah, però això és un poble, Ferdinanda Children Home. Jo hi estava a Bujagali, que és un poble...
0: Buja.
1: Més petit que Buja, imagina't si és petit aquest poble. Són quatre cases. I està de vora Jinja, que és la ciutat un poc més grossa que està per allà de vora. Que no la capital d'Uganda és Kampala. Jo hi vaig aterrissar a Entebbe.
0: Te la sabies d'abans, la capital d'Uganda, suposa, que és la capital de tot el món.
1: Aquesta, d'humor no, però aquesta me la sabia. Bé, ara molta gent mos estarà escoltant perquè no hi ha tele, però han d'aprofitar.
0: Clar, han d'aprofitar, no hi ha tele. T'havies d'anar a compte, tu, que no hi havia tele.
1: Sí, no mos arriba, tampoc.
0: Què vas fer ahir sense tele?
1: Ahir sense tele, no, clar, què vaig fer ahir? Ah, sí, no, vaig mirar el mòbil i llegiu poc.
0: I llegir. Sí. Clar, perquè quan se n'anava la corrent un temps o no hi havia tele, no hi havia mòbils, la gent xerrava, hi va molt de baby booms, 9 mesos després...
1: L'avorriment, això, l'avorriment.
0: Però ara, clar, entre que hi ha un mòbil i molta gent té plataformes de... que aquestes se'n pot veure, que no hi ha senyal de televisió, però la gent que té les plataformes, Netflix, Amazon, tot això se pot veure.
1: Quan hi havia talls de llum, clar, altres amb espelmes i això, i vos posàveu a xerrar i no quedava d'altre.
0: Ara... Tu xerres com poltros.
1: No, clar, jo m'ha passat pop pits, però sí, ho he viscut, eh? Pot ser tan jove.
0: Més peumes o piles. O...
1: Piles. Sí.
0: Piles.
1: I doncs, sí. Que m'ho hem anat de tema.
0: Bé, tu ara això ho venies a dir perquè com que la gent no pot mirar la televisió, està escoltant Ràdio Pollença. Hi ha un percentatge de gent televisiva que ara escolta Ràdio Pollença.
1: Per tant, no poden dir...
0: Pendents de si donem la notícia de què passa i quan tornarà a la tele.
1: Clar, això, de moment nosaltres no sabem res.
0: No, sabem, però... Ja ho han dit avui de matí que si està fent feina, mos han dit des de l'Ajuntament, però no sabem res més.
1: Que no tenim en compte que allà a Uganda no hi ha tele. Bé,
0: això,
1: no, aquesta gent no
0: té. Tornem a Uganda, que aquí anàvem.
1: Aquesta gent viu cada dia amb la situació que mos trobem ara nosaltres.
0: No hi ha tele, corrent i aigua.
1: Clar, corrent n'hi ha, però de 24 hores, 15 hi ha talls d'electricitat, no seguidament, però sí que va i ve, i arriba un moment que ja no importa enxufar res, perquè 10 minuts i ja torna a baixar la corrent. Aigua. Tenen un depòsit gros, per quan plou... l'aigua se'n va allà. Ara, si no plou i l'aigua s'acaba, han de recórrer potser 3 quilòmetres per anar a una font, poder-se un barral damunt tu cap, perquè això que també hi ha molta gent que fa això, i anar a cercar l'aigua. Això són les maneres en què viuen.
0: I això és el que has fet tu durant aquests 15 dies?
1: Sí. Jo m'he involucrat en la feina que fan. També tenen un hort, però l'hort està a 20 minuts caminant, no és que el tinguin a tocar de casa. Tenen un hort a 20 minuts caminant perquè no tenen motos, ni tractors, ni res, i una vegada allà utensilis de feina com aquí podrien tenir un tractor per llaurar o el que faci falta, qualsevol maquinari que no cansi, no, allà no és. Allà tot és mà i suor. O sigui, per llaurar la xapeta, au, vinga, poc a poc, va llaurant, mos posam en línia, unins, mos posam en línia, i au, vinga, d'aquí fins allà hem de llaurar. I au, vinga, pam, pam, pam, pam.
0: I jo, tot per... coordinat.
1: Tot coordinat, i això va així. No se queixen, en cap moment els vaig sentir que dir, jo sí que me queixava, i caben d'ell, fins allà han d'arribar els i m'han dit, sí.
0: Els dies t'havien de donar canya.
1: Ell m'havien de donar canya, i jo, no importa arribar fins allà. It's not enough, jo, perquè clar, havien de xerrar en anglès. Jo, it's enough in here.
0: Has après molt d'anglès, eh?
1: Les coses bàsiques, però així tot, el llenguatge universal que són les senyes, mos han ajudat molt.
0: Clar, si qualcú que mos escolta no ho sap, no era una escola, era com un centre d'acollida, això, no?
1: Sí, era un centre d'acollida
0: per... D'infants que o no tenen família o...
1: Nins orfes, sí.
0: La majoria, no?
1: Clar, i van en aquest, en Josep i sa mare, que són els que coixen en aquests nins, i ells els accepten i viuen allà, viuen relativament bé perquè tenen un matalàs a on dormir, a lo millor sí que dormen dos o tres en un mateix matalàs, però tenen menjar per anar a dinar a sopar, o menjar sí que és el que cultiven majoritàriament, no hi ha proteïnes, si volen un pollo o peix, això és ja per ells, i per tant
0: molt d'arròs menjàveu.
1: Arròs, sí, poixó, que és com a blat, però fet com un puré, és com un puré de patata d'una altra manera. És bo, el que passa és que després saba així tallada, un pot de picadillo, i ho posen així per damunt, i per almenys és un pot més bo.
0: No els hi vas elaborar cap plat de cuina espanyola.
1: Clar, m'has dit, tu un dia has de cuinar. I jo no sabia què cuinar, perquè us ingredients que
0: paella, hi ha. Paella, tortilla.
1: Jo vaig pensar en coses mallorquines, però jo no som bo cuinant. Jo, si us he fet un bet, no en tenia idea per on començar un bet. Perquè, sopes, aquestes coses, vaig dir, els hi faré macarrons bolognesa i per avall, que això és fàcil. I me cago en dir, me van sortir bons. I vaig dir, vinga, que em van comprar, que em picada i tot això.
0: Els hi va agradar, no?
1: Claro. I per almenys hi havia un pot de proteïna. Mm-hmm. Ben content que vaig
0: estar. Però clar, no s'ho poden permetre,
1: no
0: la pasta
1: permetre.
0: I la carn.
1: No. Perquè també, clar, aquests nins han d'anar a escola, no tenien dobbes per anar a escola.
0: Conta-mos això, de vegades fer una recoïda a través de Bizons, que clar. Ho varen xerrar amb tu que tenies, havies superat el límit i no te podien fer més donacions, no?
1: Clar, molta gent sabrà que pot quedar sense fer donacions perquè jo tenc un màxim, bé, tothom deu tenir un màxim.
0: Sí, hi ha una regla amb el Bizum.
1: Que són 60 operacions només per fer Bizums. I els vaig acabar. Però així i tot varen fer 1.645 euros, que després els vaig anar un bany a treure'ls i els hi vaig donar. I gràcies a això aquests nins varen poder anar a escola, perquè si aquella setmana no pagaven la matrícula, no podien anar a escola.
0: És a dir, que és obligatori no pagar matrícula, no hi ha casos de que se donin ajudes en aquest tipus d'infants que puguin escolaritzar-se sense haver de fer què?
1: No, això és el que no entenc, perquè l'Estat tampoc ajuda, l'Estat d'Ullanda en aquest nin no els contempla, sabeu? I tots s'han d'encarregar, en aquest cas, en Josep i sa mare. I en Josep i sa mare no tenen bé suficients per pagar 34 nins.
0: 34 nins, allà.
1: No tots viuen allà, però 12 sí que viuen allà. No tenen un bé suficients, com és normal. Cada nin costa més o menys, no sé què dir-te, 800 euros. En tota, matrícula, la roba, perquè clar, els hi fan l'uniforme, les sabates, la motxilla, o quaderns, o llibres... o llapissos, tot ho hem de comprar en altres.
0: Clar, vareu poder...
1: Gràcies a això, varen poder pagar les matrícules de tots els nins. A partir d'aquí, varen poder comprar també la roba, les sabates, tot el que necessitàvem per començar d'una manera digna. I després ja, amb altres ajudes, supos que arribaran a fer altres coses. Però...
0: Clar, perquè com subsisteix aquesta fundació en Josep i sa mare? Clar, tu has anat a actuar de voluntariat, en sol tenir sovint de voluntaris.
1: És que subsisteix una base de voluntariats, aquesta gent. Si no hi ha voluntaris, no hi ha ingressos. I, per tant, han d'estar amb el que guanyen en un camp i mengen el que sembren. no hi ha ingressos que els hi entrin. I sí que solen tenir voluntaris suficients, però ara feia des del mes de juny que no n'hi havia cap, i ara jo hi vaig anar per setembre i no en té cap així que vull dir vendrà aquest mes. Ell va xerrant amb la gent, o la gent li xerra a ell i s'han d'acordar el dia que hi vagin. Per tant, ell sou atents en si voleu.
0: Clar, perquè tu, recordam que vares anar a Uganda en aquest centre en concret d'en Josep i sa mare, perquè ho vares fer a través d'una aplicació.
1: Sí, una aplicació que vos la puc dir, que se diu World Packers, i allà te subscrius i te diu tots els voluntariats que hi ha allà en un mapa. Jo vaig anar a Uganda, n'hi ha molts a Uganda, per exemple, però jo els vaig mirar tots, els vaig estudiar un poc i vaig dir, aquesta és el que més m'agrada.
0: Aquesta va estirar.
1: Com hagués pogut anar una altra?
0: Que, per ara, només som molt transparents, Toni, per veure si qualcú s'ho està pensant, ha de tenir disponibilitat de temps per poder-ho fer, o de feina que te'n puguis anar 15 dies, perquè no pots anar amb menys temps, mínim 15 dies. Què te costa?
1: Más o menos, clar, ho vols a Uganda, a lo millor els ho trobeu més barats, però ja em van costar 800 euros anar i tornar, i després allà en total va sortir 1.300, 1.400 euros tot, perquè també m'ho havia de posar les vacunes, tenir el visat i tot això, que costa tot més, però amb 1.300 euros pot sortir d'allà, i dir que ho vols ja valen 800, o sigui, no és molt car.
0: I hi ha un gran ventall d'associacions ONGs que sempre demanen aquesta voluntariat, i és molt, molt important. Aquesta és la teva història, conta-mos. Sí. Què feies? Perquè, clar, aquest dins varen començar a anar a classe, varen penjar qualque vídeo que feien deures, els ajudaves tu amb deures?
1: Clar, jo els ajudava, també els hi vaig comprar mandales i això, saps que se distreuen amb això, perquè hem de tenir en compte que això són nins i tenen una vida d'adults, perquè van a fer feina en el camp,
0: ben
1: fan
0: petits,
1: un dinar en 10 anys, i per un moment que poden ser nins, sí que els agrada disfrutar d'això. També van anar en un parque, perquè hi ha un parque a 40 minuts caminant, però bueno, ja n'hi ha, i allà sí que jo veia com disfrutaven i m'emocionava, perquè ara aquests nins no saben, bé, poden disfrutar poc de ser nins, perquè tenen altres obligacions per mala sort. I això és el que em va donar a entendre que potser néixer a 3.000 quilòmetres de distància fa molt, i això és el que me'n vaig donar compte. I ara aquest nin, per lo menos, els hi vaig dir això, cubor de Rubik, també, això també tornen locos amb el cubor de Rubik, flipaven quan els hi feia tot, perquè tens
0: això. Ah, tu ho saps fer?
1: Jo el sé fer.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ho tenc de Covid, cosa que no podíem fer res, en tenia un i vaig començar a fer això, i sé fer 3x3, 4x4, 5x5, un mirror, saps que n'hi ha, o 2x2, i no n'hi ha.
0: No sabia aquesta faceta teva.
1: O piràmide, sí. I sí, ja. Que és que a la ràdio no ho poden demostrar.
0: Qualque dia farem un vídeo.
1: Qualque
0: dia vens i feim un vídeo. Marquem un cronòmetre.
1: Sí. I clar, i després va venir la despedida. Això sí que... Ja un dia abans vàrem fer un sopar que en Josep va convocar tots els seus amics, perquè ho deia, eren d'haver 50 allà.
0: 50?
1: Però sí.
0: Això no, era tot el poble?
1: Ho veus, a lo menos, poble i mig. I no hi havia llum, i vàrem de posar espelmes i això, i en Josep amb un micro va començar a dir gràcies i tot això en anglès, i en l'usogà, amb dos idiomes, i va dir, va xerrar la mama Maria, que era sa mare, i deien gràcies i tot això, i van fer entreguiduc certificat, i un regalo, bé, un parell de regalos, un concretament per una Joana Solivelles.
0: És vera,
1: ho poden
0: dir. És que vares venir i me va donar una bosseta guapíssima de part d'en Josep, perquè l'havien fet xerrar per la ràdio, mos agraïa que donassin difusió a la seva ONG.
1: Saps que estan agraïts amb això? I m'han fet...
0: Una bossa ben guapa, feta a mà.
1: Feta a mà, sí. No sé com ho va fer. Pere Mercè mos saluda
0: en directe, Pere Mercè saluda per la finestra de la ràdio,
1: i m'ha dit, dim 5 camis per també fer-los un regalo, i va arribar una camiseta i una pulsera. Tota la família també tenen el seu regalo.
0: M'ha de venir carregat,
1: si no,
0: són molt generosos, la poc que tenen ho donen.
1: ho donen Un exemple clar és quan jo vaig anar a comprar amb Nasfa, que és una, la nina, és una de les meves favorites, vaig anar a comprar menjar en general, i aquesta nina no havia berenat. I jo li dic, has berenat? I m'ha dit, not yet. Que vol dir, no, encara no. I jo m'ha quedat, i ja era la una, però com que havia anat a l'hort a fer feina, i després ja tot d'una va venir a comprar, no li va donar temps. I jo li dic, compra el que vulguis i serà el teu berenar. Va comprar iogurt, d'aquests grossos, i una coca, una tarta de vainilla. I va menjar un tros i va dir, com, així no tocaves? I diu, no, ara em va arribar, ho he de repartir amb bonins. I així ho va fer. O sigui que ell se va menjar poc i ho va repartir després amb arribar a tots units.
0: Una generositat, no? Tot és compartir.
1: Eh? Sí, tot és compartir i tenen aquesta mentalitat i això està... Això.
0: Com és un supermercat allà, ara que has comentat això?
1: Hi ha de tot.
0: A una botiga, hi ha de tot.
1: Bueno, és que hi ha supermercats grossos que sí que pot trobar moltes coses, moderns, i després hi ha tot l'altre que és per un carrer, botigues de...
0: Més ambulant, diríem.
1: Ambulant. Hi ha un lloc que posta, que posa l'estora en terra i allà tot el que has sembrat, el que vens, que són cebes, cols, cindris, melons, i vas allà a comprar l'obrato. Matoque, això matoque sí que m'ha quedat clar el que és com un plàtano petit que el fa amb pasta, això també se'n menja molt, però sí que te pot trobar les dues coses. Vas a un supermercat modern, és un poc més car, més bona qualitat, i després vas a un venedor ambulants, que és més barat.
0: Però més producte local.
1: És més producte local, si no, jo últimament en aquesta gent.
0: Uh-huh. I doncs estaves contant la despedida.
1: Ah, sí, la despedida. Vam fer això, aquest sopar, donant les gràcies de que havia anat allà. I aquí ja hi va haver plors, aquí ja hi va haver emocions, perquè hi havia en Yuma, que és un altre nen de 13 anys, que havia de xerrar i no va poder de l'emoció.
0: Ai.
1: Va començar a dir moltes gràcies i se va aturar.
0: T'estàs emocionant ara mateix.
1: Home, normal.
0: T'acaben les llàgrimes.
1: No hi ha llàgrimes, però normal. I després en Yuma, clar, no va poder seguir. I després jo en aquell moment vaig estar a punt d'emocionar-me també, i se'm va en un quarto perquè tenia vergonya de que s'havia emocionat. Per una Shakira, tres quarts del mateix, una Shakira que té de 9 anys i ja té un bebè.
0: Sí.
1: I viu amb ells aquest bebè, una Shani, i després ja ho sent demà, va ser pitjor. Clar, l'endemà ja me n'anava.
0: L'endemà era ja un moment de despedir-te, de partir.
1: De partir i veure tots els nens allà, que a lo millor, suposo que sí que els tornaré a veure, sí, vaig, però vés a saber quant, m'entens? D'aquí un temps no tornen a veure i ells pensar que a lo millor ja no me tornen a veure mai més, va ser dur, perquè van passar moments molt guapos i intensos.
0: Clar, perquè com vos podeu comunicar tot això que nosaltres feim, xarxes socials, videotrucades, tot això, amb ells no se pot.
1: Amb ells no se pot. L'únic que me queda és sí, cridant en Josef i ell que m'ensenyi units i tot això, que de fet quasi cada dia xerram i jo els demano com estan units i ben contents i tot això.
0: Si en Josef li pots enviar qualque vídeo te vegin...
1: Sí, no? I ara me veu per Instagram i tot això. Però sí, la despedida va ser dura. Vaig dir, ressò, no t'emocionis, que si tu t'emociones serà pitjor que ara. Però no vaig poder. Vaig veure plorar en Asfa, per exemple, i buf, ja està. Anava a xerrar, però és que no podia xerrar, no me sortien les paraules. Va ser com quan me'l van despedir jo, en sa més que tu, que havia de xerrar i no vaig poder.
0: No vas poder.
1: Són sensibles, jo.
0: Sí, ja t'anava a dir, ja ho pareix, però és molt sensible.
1: Sí, no? Tothom ho és.
0: Clar que sí. Vamos. I de què te quedes d'aquesta voluntariat?
1: Bueno, en tot, ha estat la millor experiència de la meva vida. No com el camino d'en Andreu, en Andreu és la millor experiència de la vida, diu ell, que la fa tot sol, però sí que ha estat l'experiència que m'ha fet veure les coses d'una altra manera. El que tinc por és que ara, tornant a la rutina aquí de Mallorca, m'oblidi de lo que en realitat importa, que són aquests nins que tenen unes sabates a lo millor, que ja no ho han dit, d'un mateix peu cada una, 10 números més gran i ben contents. Nosaltres aquí estem acostumats a unes per córrer, unes per caminar, unes per anar a missa, i clar, ells en tenen unes i ben contents, i si no descalços. I això és la diferència abismal que hi ha entre nosaltres i aquesta gent, i molt n'hem de donar compte de lo que tenim.
0: La societat de consumisme...
1: Sí. I ells en pot s'entretenen. Nosaltres ara aquí mirant tu mòbil, TikTok, ja no molt basta, i ells amb una roda de pneumàtic per un carrer són feliços. Sé que és un tòpic dir això, però és que és vera la realitat, és quan tu toques a les mans te'n dones compte que és vera tot el que hi ha.
0: Els agrada molt el futbol, no?
1: Bé!
0: Van a jugar a futbol.
1: Estan locos, si van jugar, estan locos per futbol, estan molt entrats, perquè jo m'aixecava de matí i en Lluma ja me deia o Barça va guanyar, o Liverpool també va perdre, i jo, potser no ho sabien encara.
0: Com ho saben?
1: No sé com saben, escolten la ràdio per un mòbil d'aquest Nokia en tecles i d'allà s'entenen a lo millor, però no ho tenia, i clar, jo els mostrava vídeos de Messi i aquestes coses. Bueno, tornau en locos. Aquell vídeo de encara Messi, encara Messi, encara Messi, tot el temps ho deien. Això és el que els me queda, també, eh? El futbol torna en locos.
0: I de, quan vares partir de... Com se diu, poble? Buge?
1: Bujagali.
0: Bujagali, m'havia quedat en Buge, de Bujagali. A partir d'aquí vas estar 24 hores per tornar.
1: Exacte.
0: El darrer dia que vam parlar amb tu, que encara eres allà, te quedava un dia per partir, mos deies que te feia un poc de por aquestes 24 hores de vols.
1: Poi
0: peresa. Poi
1: sí. Peresa.
0: Com va anar? Tot va anar bé? No vas tenir cap imprevist?
1: Tot va anar bé. El que passa és que jo dormir un avió no puig. O sigui que vaig estar 24 hores fora a dormir. Clar, havia d'anar de Bujagali a Entebbe, que és de vora Kampala. Ja són 4 hores de cotxe. És que vaig estar més de 24, vaig estar 28 hores, perquè aquestes 4 també compten. I després fins a Doha, que són 5 hores. De Doha vaig esperar un rato anar fins a Londres, que són 7 hores. Després de Londres esperar 7 hores a l'aeroport. Ja miràs tu què faig jo a l'aeroport, 7 hores. Per venir fins a Mallorca. I,
0: que tot això en cap moment va fer una bequedeta?
1: No. I hem de tenir en compte que aquí a Mallorca, quan va aterrissar l'avió, va posar les rodes en terra, pum, i va tornar a despeiar.
0: Com així?
1: Perquè va venir un cot de vent repentí que no se l'esperaven i van haver de tornar a...
0: Tornar a l'aire.
1: És a dir, va tocar les rodes, pum, pum, i va tornar a arrencar. Què m'estàs contant ara?
0: Torna. I la gent d'aquí s'està un poc, o no?
1: No hi va haver molt de crits. Jo vaig dir, això deu ser normal. I després, clar, hi havia un pilot que ho explicava, però jo no m'entrava de res. Que no sé anglès. I quan tu pilots xerren perquè m'agafen o no s'entera res,
0: no.
1: Menys mal que hi havia una professora d'Oxford, espanyola, de vora jo. Perquè vaig veure que corregia coses d'Oxford. I vaig dir, aquesta és professora d'Oxford.
0: D'Oxford, exactament.
1: Sí, perquè parava Oxford. Clar, allà on corregia. I va dir que potser es passa, i no, això em va explicar el dovent. Bé, van tornar a fer la volta, van passar per Pollença i tornar a aterrissar. Me cago en dir, quan aterrissar em va tornar a aixecar el seu vol. I dic, otra vez. I va dir, no, ara era perquè hi havia un avió molt a prop. I jo, que m'estàs contant, és a dir, van tornar a fer la volta, tornar a passar per Pollença, i la tercera sí que...
0: T'anaven ambientant. Mira Pollença, veus, d'aquí una estona hi seràs.
1: Tira'm aquí.
0: I d'aquí una estona tira.
1: No, és que m'estava més temps voltant a Mallorca.
0: Però quines coses, això, no?
1: Sí, jo no m'havia passat mai, però...
0: Per seguretat.
1: Seguretat, sí, però...
0: En quina hora vas arribar?
1: Clar, no... El tanto, que després tenia una maleta facturada.
0: Te va passar com a en Andreu?
1: Què li va passar?
0: No sé,
1: ah, que. Sí, que no li va arribar la maleta. No, jo el que havia passat és que s'havia romput un camión que duia les maletes de l'avió a la cinta.
0: Mm.
1: I clar, hi havia, va ser un dia que va ploure moltíssim aquí, a Mallorca, i no ho podien arreglar.
0: I havien de canviar de camió a camió tot.
1: Va haver de venir l'enginyer a arreglar el camió i després ja dur les maletes a la cinta. 2 hores més esperant.
0: A Palma 2 hores quan sí. Ja eres aquí?
1: Sí. A part d'aterrissar 3 vegades, esperar 2 hores perquè el camió s'havia romput. I després ja, una vegada fet tot això, vaig arribar.
0: Qui te va venir a cercar?
1: Mon mare i la Maria. Hombre, que estava negre ja d'esperada.
0: Clar, devien estar cansades d'esperar a l'aeroport.
1: Jo he dit, nau, bona nau, i quan t'estigui jo vos cridé. I resulta que en un quart d'hora ja va arreglar. I vam haver de tornar enrere. Però bé, no, el que hi ha, va anar bé l'assumptó. Dir-lo que cap,
0: eh? Aquestes hores acumulades en les ganes que tenies d'arribar a Can Rabassó.
1: Arribar a Can Rabassó.
0: Que era el que també... Si xerrant de gastronomia, que era el que més te va... El primer que vares menjar quan vares arribar aquí. Pambali, crec que és el que més enyoram a mallorquins.
1: Sí, i el més fàcil de fer també és això, sí. No mos posem a cuinar aquí un llall, però... Sí,
0: però la porcella de Can Rabassot l'han feta ja?
1: Encara no, però després a Nadal. A la fira potser n'hi haurà qualcuna. Clar, perquè aquells nins proteïnes no mengen. Un dia vaig comprar, jo vaig dir, calma, compra dues gallines. I vaig comprar dues gallines vives, i després els van fer. En Juma era un matarife. Jo no soc capaç de matar una gallina, t'ho dic bé, en sèrio, però aquell nin me canen d'ell, va coir du coll, clac, clac, en quina batada, i va espolsar un poc aquella gallina, però com si res, Després, quan ja va estar morta, les dues, aigua calenta, la van emplomar, tac, tac, tac, i després la van enxapar a trossos. L'haurem de fitxar d'aquí on hi sent aquest nin. Ho va fer molt bé, Però clar, està que estan acostumats.
0: Però no menjar, no poden comprar
1: no.
0: Carn i...
1: Ah, i pujar a l'arbre, també. Pugen a l'arbre, com si fossin aquí, com si fossin, que duguessin pegament a les mans.
0: Li vas mostrar qualque vídeo de Sant Antoni?
1: Si li vaig mostrar, li vaig dir, esto, en mi pueblo lo hacemos. Tu ganaries, li vaig dir jo, perquè aquest tio m'ha sobrat. Tenc un vídeo, després te'l mostraré, de què nin, com puja un arbre per coi fruita.
0: Quant d'any té aquest nin?
1: 13. Aquest pujo pia. Jo he dit, no t'empatroni de pollança que tenim, que he de pujar jo.
0: Tu ja no tens res a fer amb el pi, no?
1: Sí, jo...
0: Ah, sí? Ho intentes?
1: No ho intento, però, perquè...
0: Perquè no te deixen acostar la soca.
1: No, clar, si ningú pot, me cridaran jo.
0: Ah, tu ets d'aquests que quan ningú ha pogut, que cridaven en amiga, o això...
1: Han d'anar portoriats, no, joves.
0: Sí, sí, sí. Bé, arribat aquí, ja... Què fa? Quin dia vas arribar, per cert?
1: Pues no, me record. Som dimecres. Divendres.
0: Sí. Divendres hi havia el sopar de la ràdio, que no vares venir.
1: Ah, sí, tens raó.
0: Vares arribar de vers dijous. El mateix divendres.
1: No, o divendres passat, ja no me'n record.
0: Sí, jo tampoc.
1: Però, clar, vosaltres feis un sopar aposta perquè coincideixi amb un sopar de la Fresquia de Vinislam, un sopar de Fideu de Vermà, perquè jo no vengui, ho feis aposta.
0: Clar.
1: Bé.
0: Si hi ha la quantitat de coses que hi ha a Pollença, hem de trobar un dia que no hi hagi res a Pollença com per mirar el que fan fora d'aquí.
1: No, però és que un sopar, no sé si la gent que m'ho escolta ha provat mai un fideu de Vermà, però el millor que hi ha, amb aquest gust de xot, bé, si la gent li agrada això.
0: Això t'ha d'agradar.
1: Això t'ha d'agradar, però és que si t'agrada, són, jo crec que és el millor que he provat,
0: T'ha d'agradar, t'ha d'agradar. I de què vas fer? Vas anar ja en aquest sopar del Vermà?
1: Claro.
0: Perquè te convida gent de Vinissalem.
1: Sí, sí, sí. T'han de convidar gent de Vinissalem.
0: És un sopar de carrer, que sí. Són teulades de molta gent.
1: Però tots els carrers plen de taules, jo crec que a Vinissalem són 3.000 persones vivint i allà n'hi ha 20.000.
0: I tu te conviden des de que vos vareu fer famoses en John C. més que tu?
1: Sí, d'ençà vaig sortir i vaig fer un amic, Jaume Oea, un saludó, per si mos està escoltant.
0: Saludó, Jaume.
1: que me va convidar i jo, ara cada any som fitxo allà, saps que són de bons.
0: I... No, l'estat que t'anava a dir, que te'n vares d'una Aina i una Sofia, però una Aina i una Sofia van venir a un sopar de la ràdio.
1: No, això va ser dissabte.
0: Ah, dissabte te n'hi vares tornar a Vinissalem, no te bastava divendres.
1: Clar, no, vaig de vestir de pagès, que diuen allà.
0: Pagès i que havia, vas anar en carrossa i això.
1: Bueno, van anar a veure-les a les carrosses, no van pujar cap. També està bé a veure-ho de fora. I també va estar bé, bona festa.
0: I de les festes de Vinissalem també ja han acabat.
1: Sí, no han ja acabat, eren les darreres de l'estiu.
0: Eren les darreres de l'estiu. Tu has anat pràcticament a totes les festes de l'estiu.
1: Ara haurem de fer la verbena d'or.
0: Què és això?
1: Això és com un Ballon d'Oro, que vàrem fer l'any passat, i és triar la millor verbena. Mos posant d'acord, en Andreu, en Orrac, ara en Dona, en Gui Xifré i jo.
0: Tots us influencers de part forana.
1: I triam quina és la millor. Així mudats, perquè això és una iala.
0: Ah, sí, això ho vareu fer. Però això ho vareu fer amb un vídeo.
1: Sí, amb un vídeo, el que farem ara.
0: El vídeo. Que fareu.
1: Que tu... va guanyar Vinislam l'any passat.
0: L'any passat va guanyar Vinislam. I Pollença no hi concursava.
1: Va concursar. Però clar, si pots que guanyi Pollença, que ja està clar que guanyaria Pollença, seria adulterar la competició, Joana, perquè jo soc de Pollença. Pollença no pot guanyar perquè jugui una altra lliga. Ho entens? Per molt que hagi anat. Però no, Pollença no guanyarà.
0: Pollença no pot competir, val més que deixin a nosaltres.
1: Exacte.
0: No? Ara que no m'ho senten de fora. I tu ja tens clar qui se n'ha de dur la verbena d'enguany?
1: Jo crec que sí. Jo tinc una festa que enguany m'ha agradat molt.
0: En quina illa?
1: a Mallorca.
0: Perquè xerrant de totes les Balears...
1: Xerrant Balears, sí, clar. Però sí, a Mallorca.
0: Una que no havies anat mai?
1: Ja hi havia anat. L'any passat va estar a prop de la guanyadora, però jo crec que enguany ho serà.
0: És a prop de Pollença?
1: No ho diré, no donaré pistes.
0: Però per quina zona?
1: Per quina zona? És per el Pla de Mallorca.
0: Per el Pla de Mallorca.
1: Au, fins aquí puc dir, oh?
0: Ha estat a l'estiu, imagino, perquè totes són d'estiu.
1: Ha estat a l'estiu. Però això és la meva festa. Després ens hem de posar d'acord amb vosaltres. I d'aquí fer una...
0: Bé, ja mos contareu, dir que fàcebo això, ja mos ho direu, o veurem qui guanya. I doneu qualque premi o qualque cosa? No,
1: un diploma. Com en Josep, que m'ho va fer.
0: I de vosaltres vos agrada molt fer la millor festa, la millor verbena, la millor... I ara... Fa dues setmanes vàreu començar, tu, en Andreu i no RAC, presentant el programa a IB3 Televisió, Un meu poble és el millor.
1: Exacte.
0: Aquí sí que concursa Pollença.
1: Aquí sí que Pollença jugo jo, en aquest joc. I clar, el meu poble és el millor, per la gent que no ho hagi vist o ho hagi vist, es competeix entre els pobles cada setmana, de Balears, per veure quin és el millor. Hi haurà un premi que serà fer les campanades en aquest poble.
0: És a dir, que si guanyàs Pollença, després parlarem de Pollença, dia 31 de desembre, les campanades que s'emeten per IB3 Televisió se farien des de Pollença.
1: Exacte. Per tant, ja ho sabeu. I això va per vots. No ho decidim nosaltres. Això ho decideix la gent. Per posar-te un exemple, la setmana passada el primer programa va competir Santa Maria, Alaró i Es Castell de Menorca i va guanyar un. No sé si dir to, sí. No sé si se pot dir o no.
0: Ah, però ja no se sap el mateix dia del programa.
1: No, perquè això tens 5 dies per votar. Tenies fins divendres.
0: I no s'ha dit?
1: No s'ha dit, no sé si ho volen dir. Va guanyar un.
0: M'imagino que va guanyar una. I on va perdre?
1: Dos van perdre. La setmana passada va tornar a passar el mateix i va tornar a guanyar una altra.
0: I és a dir, encara no heu dit qui va guanyar el primer?
1: No. I ara, si vols, ara xerraré amb aquest divendres, si volen que diguem qui ha guanyat, perquè jo ho trobo.
0: Han de donar la primícia per a Ràdio Pollença.
1: Clar, és que és el moment normal dir aquest poble ha guanyat.
0: Clar, però jo pensava que en el següent el manco
1: ho diríem,
0: en el segon ja se diria qui havia guanyat el primer.
1: Clar, perquè després han fet 33 pobles competeixen, per tant 11 programes, perquè cada programa són 3 pobles que competeixen entre si, i d'aquests 11 hi haurà 11 guanyadors, però els 5 més votats seran el que passaran a la gran final. Per tant, no basta que Pollença guanyi aquesta setmana aquesta. Ha de fer un màxim de vots possibles per passar entre els 5 primers.
0: Clar, però això és un poc depèn amb quins altres dos pobles te toca competir el dia del programa. No sé si això s'ha mirat un poc, se sol mirar el millor d'illes diferents, no?
1: S'ha mirat que competeixin amb un mateix rango de població, aproximadament. Per exemple, Ciutadella, Inca i Manacor competeixen entre si perquè tenen més o menys el mateix rang de població.
0: I aquí jo crec que queda clar quin guanyaria d'aquest 3, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Que no m'ho senten ni d'Inca ni de Manacor.
1: Jo crec que també està clar, però vés a saber el que pot passar. I clar, Pollença, això sí que vos ho puc dir, contra qui competeix.
0: Vinga.
1: Competeix, bé, Pollença surt dia 22 de novembre i competeix contra Felanitx, que trobes? Felanitx, se pot guanyar.
0: Clar, és que Pollença és el millor, que hem de dir, los xovinistes que som. Felanitx hi vaig estar no fa molt i vaig trobar que era ben guapo.
1: Què dius?
0: Sí, bueno, elaborant que vaig anar jo. Va. Què més?
1: I aquest competeix contra Sa Pobla. Sa Pobla.
0: Sa Pobla ves alerta que mos poden escoltar.
1: Sa Pobla arriba, però què trobes tu de Sa Pobla?
0: Tenim moltes possibilitats, trob. Sobretot per la persona que defensarà aquest programa.
1: La persona, clar, perquè aquí a Sa Pobla hi ha un guió.
0: Clar, perquè no és el meu poble és el més guapo, el meu poble és el millor, són clar, moltes coses.
1: No basta arquitectònicament que sigui guapo. Perquè
0: és viure, també com hi vius, com a la gent.
1: Exacte.
0: Els avantatges, sí, sí, com està cuidat...
1: Persones il·lustres... I clar, en Andreu Norrac i jo som presentadors, però aquí a cada poble hi ha un guia que mos guia cap allà on hem d'anar, el que hem de fer, el que hem de veure, el que mos han de dir.
0: I jo... Dia 22 de novembre veurem o de Pollença, que està gravat fa estona, o millor fins i tot hi va haver gent que se va trobar el dia que ho gravaven. Ni, en aquest cas, ni tu ni n'Andreu sou presentadors de Pollença, no. Serà Norrac.
1: Norrac serà...
0: I podem dir qui és la guia.
1: Poden dir qui és la guia, sí, sí, sí. De fet, la guia és una coneguda en aquesta ràdio.
0: Col·laboradora de Ràdio Pollença.
1: Col·laboradora de Ràdio Pollença. I tenim ni més ni menys la millor guia de Pollença que hi pot haver, na Cayetana.
0: Ara ja no és Cayetana. Cayetana no sabem. S'ha fumat.
1: S'ha fumat.
0: Bola de humo.
1: Na Maria Antònia Paparrina.
0: Na Maria Antònia Paparrina.
1: Això va ser, és i serà la guia de Pollença, que guia a Norrac per tots els racons emblemàtics.
0: Com que encara falta, això serà dia 22 de novembre, uf, ja haurà passat la fira i tot, imagina't, sí. L'hem d'entrevistar, hem de fer un programa amb ella, previ.
1: Hombre, clar.
0: Previ, perquè hem de fer... Hem de...
1: fer una crida aquí.
0: Una crida, clar, que la gent voti. Com és aquesta votació? Me'n conta-mos. Com és
1: el sistema? De fet, a tots els pollencins podeu votar cada setmana.
0: Podem votar nosaltres poques.
1: No importa només votar a Pollença quan surti Pollença. Per exemple, ara aquesta setmana sortirà Costitx, Sant Eugeni i Lloret, que competiran entre si aquests tres, veus, pobles petits, mateix rang de població. I clar, vosaltres podeu votar, perquè no incumbe després quan surti Pollença, perquè és una altra competició. Quin votaries tu d'aquests tres, Joana?
0: Costitx,
1: Lloret i Sant Eugeni. No has estat a cap.
0: Ara pensava, he estat de passada... Però jo ara no tinc cap imatge d'aquests pobles.
1: Bé, un. Així a voler, què votaries?
0: Lloret.
1: Molt bé, és el que vaig fer jo.
0: L'has fet tu?
1: Sí.
0: Te va agradar?
1: Me va agradar.
0: Lloret de Vistalegre.
1: Me va agradar Lloret.
0: Sí, Llorito. Sí, sí.
1: Llorito, els hi diuen ells.
0: Els hi diuen. Què els hi diuen a no de Lloret?
1: Lloritans.
0: Lloritans.
1: Després.
0: Lloritanes.
1: Després, Lloretans.
0: Lloretans.
1: Després, Anuda Costi Costitxets i Anuda Sant Eugeni, també m'agrada molt aquest gentil.
0: Teujan.
1: Teujans.
0: Això no ho sabies, eh, que no?
1: Doncs sí, ho sabia. I clar, ara hem de fer això, fent les promos per xarxes, també, perquè la gent s'enteri que el meu poble és el millor, ja està començant.
0: I les teves promos és com, per exemple, anar a una barberia...
1: Anar a una barberia, clar, perquè vaig anar a Sineu i vaig entrevistar en Titina, que suposo que tothom el coneix d'allà ja de Sineu.
0: En Titina?
1: Titina, és el nom.
0: Qui és en Titina? Aquest de la barberia?
1: O de la barberia. I vaig fer una entrevista a ell que li vaig dir perquè Sineu és el millor poble de Balears, i ja va començar a enrotllar. El que passa és que va cridar un client justament quan jo li feia entrevista i m'ha dit, agafa'l tu. I jo,
0: ja no la tens?
1: Ja se deu abonar.
0: Ah, perquè era una història.
1: Sí, era una història. Ah. I vaig fer el tu, vaig haver de demanar-li hores per jo. I no tenia hora mai aquest tio, que està de sol·licitat.
0: Vas coneguem pobles, així també. No sí. Només de vespre, perquè heu fet les festes de pobles
1: sí, no.
0: I així no els coneixeu massa de festa.
1: Coneixen les dues cares de poble.
0: I veure de dia, la part més cultural, més il·lustre.
1: Sí, sí, sí.
0: I de dia 22 de novembre sortirà Pollença. En tornarem a parlar perquè falta moltíssim.
1: Sí.
0: I parlarem amb la Maria Antònia, que és qui ha defensat el poble, i recordarem. Si sortim guanyadors d'aquest concurs, programa O meu poble és el millor, les campanades de dia 31 de desembre a Divetres Televisió se faran a Pollença.
1: Exacte. Clar,
0: no direm qui els farà.
1: No, perquè no se sap.
0: Jo crec que sí, però no ho direm.
1: D'aquests cinc guanyadors, perquè n'hi haurà 11, però els 5 més votats són els que passaran a la gran final. La gran final serà tipo Eurovision. Per exemple, guanya Pollença. Pollença està entre aquests 5, i de Pollença dirà, el meu punt seran per aquest altre poble, perquè no se pot votar ell mateix.
0: No s'ha de fer una altra missió, no s'ha de tornar a venir gravada,
1: no,
0: res, no?
1: És tipo Eurovision. I de fet, per exemple, Pollença vota a Ciutadella. Vale. I Ciutadella diu, el meu punt va per Pollença. I així la cosa puja i baixa.
0: Sí. Si la gent pensa en transparència, perquè hi ha gent que pot dir, mira, jo votaré el que m'agradi manco per no competir tant, tot aquest joc...
1: Tàctiques. Tot són tàctiques psicològiques, però jo crec que hi ha opcions que Pollença guanyi. com hi ha accions que Santa Maria guanyi també.
0: Sí. Oh,
1: pot passar de tot, haurem de veure.
0: Haurem de veure. Bé, mos queda res. Mira que havíem dit que avui no tenien moltes coses que contar.
1: No, mireu.
0: I encara estàs fent càstings per fer publicitat.
1: No, bueno, no.
0: Fas de model. Aquella pel·lícula que vares fer d'estre.
1: Ah, sí, ja ha sortit?
0: Ja ha sortit, l'has anat a veure.
1: No l'he vist encara.
0: Surs tu?
1: Surt. Surt.
0: A veure.
1: Hi ha vídeo.
0: Te veuen. Així mateix.
1: Me veuen difuminat per allà fora. No, sí, sí. No,
0: tu només, perquè saps que ets tu.
1: Sí. Sé jo perquè sé que jo era allà fent plats, però és impossible que se me conegui. Però bé, no. Ja
0: vas fent càstings i cosetes, no?
1: Bueno, ara m'han enviat per fer un càsting a Romania, de gilet, però he de fer un vídeo de presentació i tot això en anglès.
0: Ja t'has d'afaitar?
1: M'he d'afaitar tot i no sé, no sé, ara després ho acabaré de
0: demanen molt de requisits, eh?
1: Puh!
0: Però paguen molt bé, eh?
1: Per ser tant pot dir, es paien bé aquestes coses, d'autor, d'imatge, vull dir, i tot això, se paia bé.
0: Bé, t'has de dedicar-se un poquet en això.
1: Eh?
0: I has de fer de professor de gimnasi, de gimnàstica, a l'Associació de Persones Majors de Pollença, perquè varen anunciar per aquí, per la ràdio.
1: Varen anunciar allà.
0: Ara hi ha llista d'espera, ho saps?
1: Ara, bueno, sí, no, per passar allà he de fer puesto, he de cridar la
0: policia. Què els hi faràs fer?
1: Primer dia serà toma de contacte per veure què tenen ells de material i tot això, perquè jo no sé què tenen, i després veure quin és un nivell allà on poden començar. Per tant, el primer dia serà presa de contacte i veure com va l'assumpte.
0: I també és de contar els i coses. Si ho riure també conta com a gimnasi.
1: Hombre, conta. Em fas de gimnasi.
0: Em fas. I com va l'examen de bomber? El teu germà, sabent que està estudiant, està donant cany un Josep, però tu...
1: En Josep aprovarà segur, perquè...
0: Tu passes molt per aquí, molt vens a veure, però per mi estudiar poc.
1: Estudiar poc, no m'agrada gens estudiar, però hi aniré, a veure-ho, com vas un to.
0: Te presentaràs?
1: Sí, ja m'he presentat, el tipus testi no resta, a veure si sona el flauta.
0: Però quin dia és?
1: Dia 24, ja, 24 d'octubre. I en Josep sí que tenim moltes esperances posades en ell. Si heu d'apostar, tot era en Josep, eh? Jo no. Però ho veurem. Josep sap que s'ha d'estona, que és el seu somni de tota la vida.
0: S'ho mereix, eh?
1: S'ho mereix. Sí. Més tot el que ha estudiat.
0: I va, vinga, Josep, si el veïn que ve aquí a cercar la clau per anar a l'aula d'estudi... Sí. A tu te vaig passar, però no vas a la clau enllà. No. Bé, se mos acabo tens, no sé si has de contar qualque cosa més.
1: No, pot posar cançons, no.
0: Quina? No, la mateixa que han començat?
1: No, ara pot posar Let's Go to School, que també la posàvem molt en aquest.
0: Però és del mateix?
1: Massacre Kids, sí. Let's Go to School.
0: Espera un moment, que l'he de trobar.
1: Aquesta també la ballàvem molt en bonins. Era We Are the Stars i Let's Go to School. Per tant, han començat a We Are the Stars i ara... Let's go to school. Mena, desire. Si vols, te puc cantar jo. Si
0: tu vés cantar mentre...
1: Saps quan s'escriu? Perquè ara ho escriu, no, Joana. Escriu, vam com ha escrit en anglès.
0: Que se diu grup? Mana Kids Music.
1: Mem pitjor. No és aquesta, de moment.
0: No és aquesta, perquè no se sent res, no entenc. Ai, no, crec que potser no se sent perquè estan empleant les potides d'una altra banda de la sala.
1: Que ara no hi haurà ni tele ni ràdio. Oh?
0: Ni tele ni ràdio. Vinga, idò, canta un poc, perquè ara ja el que farem serà connectar amb Bobolleta i divendres tindràs l'actualitat informativa ja de les 12. Arribem a les 12 de migdia. I bé, quan tornaràs?
1: Quan me convidis. Pensa posar després de l'informatiu, idò, Let's Go to School.
0: Ara la cercaràs, ara la cercaràs.
1: Ara la cercarem. Moltes gràcies per aquesta convidada i molt bé quan m'ho tornis a dir.
0: Idò, gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Convocades noves mobilitzacions ciutadanes a Menorca per reclamar el dret a un habitatge. La plataforma per un habitatge digne ha anunciat concentracions per aquest dissabte a Maó i a Ciutadella. Són unes protestes que es faran davant dels respectius ajuntaments entre les 7 de l'hora baixa i les 10 de la nit.
2: Els organitzadors han convocat aquestes mobilitzacions arran del doble decret estatal anunciat després de l'impacte social pel desnonament d'Anna Mari Carmen. Aquestes protestes arriben precisament poques hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat dues normes per ampliar la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i per prorrogar dos anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Durant l'acte, la plataforma té previst clamar diferents lemes en defensa d'un habitatge digne.
1: Precisament a Menorca, un desnonament a Maó està generant molta expectació en aquesta hora. Manté tallat des de fa dues hores un dels carrers més cèntrics de la ciutat. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, doncs hi ha un gran desplegament policial al carrer Camí d'Es Castell, al centre de Maó, pel desnonament d'un home. L'autoritat judicial ja s'ha personat fa uns minuts per efectuar el llançament. L'afectat és un home que fa 7 anys que no paga el lloguer. Segons hem pogut saber, té ingressos estables i fins al moment ha rebutjat les diferents ajudes i alternatives ofertes pels serveis socials de l'Ajuntament. A més, es veu que aquest home té rellogat l'immoble a 5 adults i també a un infant que li paguen a ell el lloguer. Per aquest motiu, s'està pendent hores d'ara de l'execució del llançament d'aquest home.
1: Gràcies, Axel, per aquesta darrera hora. Mentrestant, a l'esfera política, el govern espanyol encara no té fermats el vot dels socis d'investidura per convalidar divendres els dos decrets d'habitatge. En aquest sentit, EH Bildu sí ha confirmat el seu suport a les dues normes. És el portaveu de la formació basca, Òscar Matute.
4: Nosotros no vamos a votar en contra de esos decretos, lo vamos a hacer a favor, pero lo hacemos por responsabilidad, porque sabemos que hay decenas de miles de personas que se juegan muchísimo en que su situación mejore, pero siendo conscientes también de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
1: Canviant de qüestió, el pròxim dilluns, dia 5 d'octubre, començarà la vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat del segon cicle d'infantil, és a dir, d'entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació anirà a 351 centres educatius de les illes. Dilluns també es començarà a immunitzar la població que viu a residències i rep atenció a domicili.
2: A partir del pròxim dia de 9 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany hi ha novetats. Salut aposta per vacunar les persones majors de 70 anys del virus sincicial respiratori i s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació, sobretot entre les persones grans.
5: Una persona, un paciente crónico, quan se descompensa respiratoriamente o se descompensa cardíacamente por el efecto de la gripe, realmente es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no?
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12 i 4 minuts. A més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Són les 12 i 14 minuts, és el moment de fer un repàs a les notícies destacades d'aquest dematí aquí a Ràdio Pollença. La veu de la pollencina Bel Bordoi arriba al Parlament Europeu amb Sacar Pecho. La història de la pollencina, una de les 8 dones protagonistes del documental Sacar Pecho, ha arribat fins al Parlament Europeu. Bordoi s'ha desplaçat fins a Brussel·les juntament amb 5 de les altres protagonistes per compartir en primera persona les seves experiències i traslladar un missatge d'esperança i acompanyament a les dones que enfronten un càncer de pit.
1: El documental que segueix 8 dones que sense conèixer-se prèviament decideixen recórrer juntes la serra de Tramuntana a fer aquesta travessa. Durant el viatge comparteixen pors, dubtes, emocions i esperances sorgides arran dels seus respectius diagnòstics de càncer de mama. Entre elles hi ha Bel Bordoi, de Pollença. La seva presència a Brussel·les suposa també dur fins a les institucions europees una experiència personal que representa la realitat de moltes dones. Estadísticament, aproximadament una de cada 8 dones serà diagnosticada de càncer de mama al llarg de la seva vida.
0: El campament de Cala Murta Formentor recuperarà la seva activitat a partir de finals de 2027 gràcies a l'acord assolit entre UCONSA i la Fundació Roger Villalong, i el conveni permetrà a UCONSA gestionar les instal·lacions durant 20 anys amb possibilitat de prorrogar l'acord 5 anys més.
1: El president de la Fundació Roger Villalonga, Pere Antoni Borràs, ha explicat que una de les condicions incloses en l'acord és la reserva de 110 dies a l'any per a la Fundació, fet que permetrà donar preferència als escolars i col·lectiu de Pollença en l'ús del campament. L'escoltam.
2: Sí, la notícia realment important se va produir fa aproximadament una setmana quan l'Ajuntament de Pollença ja va lliurar la licència d'obra i d'activitat per poder recuperar el campament. Amb aquest acord d'una promesa de contracte que és parcial, ja vos contra en Joan, no és que realment tu aconseguis vai a gestionar el campament, sinó ells molt llogen alguns dies de l'any per realitzar les activitats. Nosaltres, com a Fundació, seguirem també explotant l'equipament, sobretot enfollat en un públic més local. Però que ens dona la possibilitat d'ara tancar el finançament que necessitem per fer aquesta inversió, que és, com us podeu imaginar, és molt alta. Sí, és una de les condicions que vam posar en aquest contracte. Nosaltres podem disposar d'uns períodes concrets i, evidentment, tenim converses ja prèvies de l'Ajuntament de Pollença perquè siguin prioritaris les entitats, tant sigui escoles, com Club d'Esplai, com el propi Ajuntament de Pollença, perquè puguin, no hagin de passar aquests filtres tan complicats que són accedir a les places del Consell i que, com a mínim, la gent de Pollença pugui accedir de forma, no t'hi diria directa i totalment oberta, però sí, com a mínim, tenir aquestes places específiques per la zona nostra.
1: D'aquesta manera, els pollencins tindran un accés preferent a les instal·lacions amb avantatges a les condicions d'ús. Aquesta reserva permetrà que els infants, joves, escolars i entitats del municipi puguin gaudir d'aquest espai i del seu entorn natural. Les obres de reforma i d'adequació estan a punt de començar i es desenvoluparan en diferents fases. Una vegada finalitzades i obtingudes les autoritzacions corresponents, la Fundació farà entrega de les instal·lacions al Consell. El lliurament està previst com a màxim per al 15 de desembre de 2027, tot i que es podria avançar si els treballs acaben abans.
0: L'Ajuntament va fer entrega ahir dos premis de concurs de tapes de la Cala Brutal local als guanyadors de les tres categories que una vegada més faran ser Sa Cabreta.
1: Per segon any consecutiu, l'equip de Sa Cabreta s'ha proclamat vencedor de les tres categories en concurs: la millor tapa, la més original i la més brutalment local. El plat que varen preparar va ser Essències de Sa Cabreta, una bocinada intensa de porc eco desfilat en formatge blau i una dolça i cremosa mandarina amb albocat. Així, la Direcció General de Producte Local i Qualitat Agroalimentari, a través de l'Associació Local Prodis, ha atorgat el premi de 500 euros per cada categoria al representant de Sa Cabreta, qui ho destinaran a alguna entitat benèfica del municipi.
0: I l'àrea de cultura de l'Ajuntament, amb l'associació de la Colla Gigantera i Caparrot de les Bars de Sant Jordi, finalitzen la restauració de 13 caparrots històrics de Pollença.
1: als anys 70, Pollença va incorporar una sèrie de caparrots i dindres festes de caràcter popular del municipi que van sortir a nombroses trobades i festes, especialment durant la patrona i la rua. A mitjans dels anys 90 van deixar de sortir atès del seu mal estat de conservació. Durant la legislatura 2015-2019, l'àrea de cultura i la colla gegantera van sufragar les despeses de les intervencions de 5 dels caparrots de la mà de Joan Esteve Moranta i Jaume Orejuela. Dins la present legislatura es van marcar com a objectiu restaurar la totalitat dels caparrots. Per això, entre el 2024 i el 2025 se'n van restaurar 6. Aquestes intervencions es van dur a terme al taller de Víctor Pons a Llumassana, es Maó. Enguany, dins el 2026, s'han finalitzat les dues intervencions restants per la qual cosa Pollença compta de nou amb els 13 caparrots completament restaurats i en perfectes condicions per poder continuar gaudint durant els actes de caràcter popular a les festes del municipi.

0: I en planes culturals, el Club Pollença organitza un cicle de conferències dedicat a recordar la figura de Xesca Ensenyat.
1: Aquest divendres 2, el Club Pollença l'espira quan el magazín És un barrubí serà càrrec de Mateu Coll a les 8 i durant aquest mes d'octubre també hi haurà xerrades a càrrec de Vial Mesquida i Sebastià Perelló. El cicle de conferències coincideix encara amb l'exposició Xesca Ensenyat, un món sobre la vida i l'obra de la filla il·lustre de Pollença. La mostra, que en principi havia d'acabar aquest mes d'octubre, finalment s'allargarà fins a finals d'any.
0: Una mostra que, a més, s'afegeix també a la interpretació de Catalina Solivelles de quan venia l'esquadra, que s'estrena aquest cap de setmana a funció, recordant dissabte i diumenge en un saló parroquial d'Humoll i dilluns en el Club Pollença. I si seguim xerrant del club, perquè també es reprenen demà les projeccions del Cine Club.
1: Així es tornen les projeccions del Cinema Club Pollença en col·laboració amb Cine Ciutat. Aquest mes d'octubre podreu veure demà, dia 1, la primera en Lionel, després dia 8 de Jim Queen, 15 d'octubre Caso 137 o 137, 22 d'octubre Suportant el Paradís i 29 d'octubre finalment en Corredera. Les sessions, recordant que són a les 8, el preu són 4 euros per soci i 6 per no socis.
0: I el Club Rotari de Pollença torna a organitzar l'operació Quilo aquest cap de setmana, dissabte i diumenge.
1: L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans a les portes dels principals supermercats, tant de Pollença com del Port de Pollença. És per això que demanen que les persones aportin productes de primera necessitat, que aniran destinats a persones de famílies en situació de vulnerabilitat al municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llarga durada, com ara conserves, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, com sabó, xampú, pasta de dents, etc., i productes de neteja per a la llar.

0: Seguim amb una altra notícia, és la que publica avui el diari Última Hora, amb pàgines de Part Forana, en la que expliquen que alerten de la projecció d'unes altres dues plantes de bateria en sòl rústic. Se sumen així a dos projectes inicials que generen rebuig entre veïns i institucions. Diu que Vara de Pollença Martí Marc ha anunciat que s'estan tramitant dues noves plantes de bateries de liti a l'entorn de la subestació elèctrica de Llanaire. Amb aquestes noves propostes ja en són quatre les instal·lacions d'aquest tipus que pretenen implantar-se en sòl rústic d'un municipi, una ubicació que ha generat una forta oposició entre veïns i institucions. Marc ha explicat en aquest rotatiu que quan surti en exposició pública l'Ajuntament presentarà al·legacions. Demà als esports, Pollença serà l'arribada a la meta de la desena edició de la Meta Mallorca 5000. La cursa de muntanya reunirà 500 corredors aquest dissabte després de fer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell a la Serra de Tramuntana.
1: Aquesta prova, que és una de les cites més destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca, completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença després de travessar la Serra de Tramuntana des de Solla. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu amb sortida a Solla i arribada a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà també amb Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i la modalitat de relleus que permet completar el recorregut de la Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt final de la Mallorca 5000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. Les inscripcions les podeu fer a heritage.net.
0: I que vam a un altre punt també en plan esportiva, perquè el Club Nàutic du Port de Pollença ha publicat el calendari de regates per aquest mes d'octubre. N'hi ha que aquest de setmana, dia 3 i 4, hi ha l'Open d'Espanya de Flying 15, els dies 16 al 18, el campionat de Balears d'Ilca 4, i també informen que a finals de mes, principi del mes que veu, darrer cap de setmana, també se fa la Copa d'Espanya d'Ilca 4. Per més informació podeu contactar amb el Club Nàutic amb la secció de vela. I així hem arribat a les 12 i 25 minuts. Fem una aturadeta, no serà molt llarga, encara ens queda mitja hora que parlarem de l'agenda cultural del municipi de Pollença amb la tècnica de cultura, Anna Marina, d'aquí uns minuts.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: I de sol una menys quart, quasi, prop de menys 10, i com vos havíem anunciat, tenim aquí en directe en Avenida Velasco, tècnica de cultura, que molt bé contar la programació que tenim per, que ha programada per aquest mes d'octubre, que no és poca, ara que van de sentir aquesta falca d'en Catalina Solivelles, de Quan venia l'esquadra, que serà una de les coses, i quasi aquest cap de setmana l'estrenam. Agenda cultural amb aquesta acta. Com està, Marina? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
3: Com és que no te sentim? Espera un segon. Ara? Proveu.
5: Bon dia.
3: Ara sí, veus? No sé què faig, en sort botó amb embull, Marina. Això encara no...
5: En teniu
3: encara,
5: molts aquí
3: en tenim molt. Pareix una taula d'avió, d'això que hem de terrar l'avió. Pareix una sala de controls. Molt bé, Marina, benvinguda.
5: Moltes gràcies.
3: Com si t'apareix començar amb aquest cap de setmana, que aquesta estrena de Quan venia l'esquadra serà en el Saló Parroquial del Parc de Pollença a les 8, no és així?
5: Correcte, serà a les 8 del cap vespre i l'endemà, per qui no pugui venir en dissabte, també ho tenim a les 7, amb aquesta funció de diumenge. Com bé, hem escoltat també la cunya que m'ho va enviant a Catalina Solivelles, ho podrem gaudir també dia 12 d'octubre, que és festiu, és un dilluns, però és un festiu, també a les 7 del cap vespre en el Club Pollença. M'agradaria comentar que aquesta funció, com bé m'ho comentava na Catalina en aquesta falca, ja fa uns anys que se va dur a terme en el municipi de Pollença, però ha fet una reinterpretació, és una nova versió. Per tant, m'agradaria animar a tothom, gent que l'hagi vista, gent que no l'hagi vista, que aprofiti aquesta oportunitat per conèixer una mica més aquest personatge que recentment va ser nomenada filla il·lustre d'aquí de Pollença. A més, enguany estem celebrant Sánchez que ha ensenyat amb una sèrie d'activitats. Sí. I aquestes crec que és una de les activitats més potentes que han tingut enguany, conjuntament amb altres, que ja comentarem en un altre moment, però és una oportunitat no tan sols per gaudir de la interpretació meravellosa que m'ho faran a Catalina, sinó també per conèixer aquesta figura tan important de la literatura i tan vinculada també en el municipi, en el món de la mà. No sé, crec que és una oportunitat fantàstica per conèixer aquesta figura.
3: També hem de recordar que aquesta s'ha allargat el període que podeu visitar aquesta fantàstica, que a més jo recomano mil per mil, aquesta exposició Xes que ha ensenyat un món, que està a Club Pollença.
5: Exacte.
3: I perquè encara no ha anat, havia d'estar fins dia 31 d'octubre, però l'han allargada l'organització fins a final d'any.
5: Sí, a més, a part de poder veure en primera persona objectes de Natxes que te permeten dinsar-te una mica dins el seu món, no? Que era un món com molt particular, amb molta personalitat. I, a part, és una exposició gratuïta, per tant, no hi ha excusa, s'ha de visitar. I, a part, també hi ha unes conferències a voltant d'aquesta figura que també se faran en el Club Pollença i crec que és una bona oportunitat per poder conèixer de primera mà aquesta figura que ha estat tan important i que mos agradaria donar-li la presència que se mereix.
3: Sí, aquestes conferències que tu comentes seran via Masquí, que la setmana que ve, i en Mateu Coll, crec que és aquesta setmana, o sigui que són conferències lligades en aquest any. imatges que ha ensenyat.
5: Exacte.
3: I en aquesta exposició que també entenc que està disponible. I de nou anem del Club Pollença, si et sembla, perquè anem al Teatre de Barra, dia 9 d'octubre, això la setmana que ve.
5: Sí, bé, comentar que el Club Pollença en aquest esdeveniment és una novetat. La gent que sempre gaudeix del Teatre de Barra se'n donarà compte aviat, perquè enguany han canviat, o en aquesta ocasió han canviat els diferents bars. Dia 9 d'octubre hi haurà funcions teatrals a la Birreria, en el Club Pollença, com comentes, i a l'Overmut. En aquesta nova edició del Teatre de Barra podran gaudir de tres funcions diferents. Una és Fast Pass, que si vols te llegir breument la sinopsis, i diu així: una pulsera que te permet tenir tot en aquest precís instant, del Tourist Go Home en el nostre Romeo i Julieta més particular. Fins on estem disposats a arribar?
3: Bona pregunta.
5: Després tindrem El silenci dels residents, que tracta sobre una funcionària disposada que va amb una situació insostenible. Un exconseller que ho aprofita tot, uns residents que han callat durant massa temps. Encara sentiu com criden aquells turistes?
3: Me sona aquesta història, me sona, me vol recordar qualque cosa.
5: I després tindran també Rumis, que diu així: la inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment dels costos dels lloguers duen moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge i les que sorgeixin. Per tant, com podeu veure, són tres funcions amb unes temàtiques crec que molt d'actualitat.
3: Molt actuals, ara t'anava a dir, sí.
5: Que podreu gaudir, com he comentat, a la Birreria, a Nucleo Pollença i a l'Overmut. Les funcions són a les 8:30, a les 9:10, a les 9:10, i després hi haurà una quarta funció a la Birreria a les 10:00.
3: Aquesta no la tenia ja veus aquí apuntada, molt bé. I deia a les 10:00 hi haurà una...
5: una quarta funció a la Birreria.
3: Sí. Molt
5: bé. Les entrades tenen un preu, com sempre, de 5 euros i se poden comprar directament en els diferents bars, o també se poden... en els bars, perdoneu. En els bars, se poden comprar directament en els bars. Anava a dir que també, si en sobra, solen muntar una paradeta a plaça el dia de les funcions, però normalment ja solen estar esgotades. Per tant, que la gent no badi, que sempre tenen molt d'èxit i que gaudesquin una nova edició d'aquest Teatre de Barra aquí a Pollença.
3: Molt interessant, Marina. I d'ahir votam ja del Teatre de Barra, que el dia 9 d'agost, i me l'anava dia 16, aquesta vuitena, bé, dia 16 i dia 17, que són dos dies, aquesta vuitena trobada de baldufes, que serà el claustre d'aquí del convent de Sant Domingo.
5: Sí, arriba una nova trobada, jo crec que és un dels actes més estimats per la ciutadania, perquè sempre hi ha una quantitat de gent que passa per el claustre impressionant. A més, crec que és una de les activitats amb més ventall d'edats, perquè veus tant infants ben petits com padrins i padrines que acompanyen en els nets i les netes a gaudir d'aquest objecte tan nostrat però tan universal en el mateix temps. Com has comentat, serà dia 16 i dia 17 d'octubre. Si voleu, vos comento ràpidament una mica els itineraris. Divendres, dia 16 d'octubre, començarem a les 4:30 del capvespre en el claustre del convent de Sant Domingo, amb aquesta obertura de portes. Una hora més tard, a les 5:30, començarem amb els jocs i premis. A les 7:30 mos haurem de traslladar a Cales Munnares per gaudir de espectacles rituals de la companyia Ha Collective, que aquest espectacle, també de baldufes, ara vos explicaré una mica com va, ho hem fet conjuntament amb el Circart, d'acord?
3: Ara veig el Circart, dia 7, sí. També a la plaça de Cala Almona.
5: Exacte, perquè com que també té una temàtica de baldufes, no exactament de baldufes, ara vos explicaré, però se relaciona, vàrem pensar que era una bona oportunitat per ajuntar aquestes dues activitats. Abans de centrar-me en aquest espectacle, continuaré amb la trobada de baldufes en la... en la programació del dissabte dia 17. A les 10 del matí obriren portes en el claustre del convent de Sant Domingo. A les 10:30 començaran els tallers. A les 12 hi haurà l'espectacle Alguien Quer Melazar, no sé si ho he pronunciat bé, espero que sí,
3: ho has fet beníssim,
5: de la companyia L'Ardoce L'Ar. A la 1:30 hi haurà ja la tradicional paella popular amb un preu de 10 euros, i finalment a les 4:30 les estimades Olimpiades Baldoferes. He de comentar que tots els esdeveniments, tots aquests actes són gratuïts, manco sa paella, i també vull aprofitar per donar les gràcies a Cat de Fibló, amb el Dufats, perquè evidentment l'Ajuntament col·labora, però l'organització d'aquesta trobada de baldufes va a càrrec seu, i la veritat és que fan una feinada espectacular, hi dediquen moltíssimes hores, i animar tothom que venguin un any més a gaudir d'aquests esdeveniments.
3: Hem de tornar a recordar, si me permets, hem de tornar a recordar sempre qualsevol esdeveniment, qualsevol acte, la feina del voluntariat.
5: Sí.
3: És a dir, el que tu dius, si l'Ajuntament col·labora, si l'Ajuntament posa, si l'Ajuntament... però els qui fan realment les festes són els voluntaris, que en aquest cas és el poble.
5: Totalment. I també moltes vegades és públic, que a vegades ens oblidam, però el públic és fonamental i... En actes com en aquest, la trobada de baldufes sense públic no tindria absolutament cap tipus de sentit. Per tant, això, animar la ciutadania que hi vagin, que gaudesquin d'aquest objecte, que gaudesquin dels professionals que hi haurà, si volen veure diferents estils, diferents dinàmiques, tècniques, és una oportunitat única perquè realment s'hi aglutina gent de molt de llocs diferents.
3: Clar, perquè això són les Olimpiades a nivell mundial.
5: Bueno, les Olimpiades a nivell mundial les van tenir fa 2 anys, si no vaig errada, però sí que és vera que ve gent de diferents països.
3: O sigui, que és digne de veure.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Això seran aquestes Olimpiades que se fan a Cales Monares, oi? Sí?
5: No, el que se fa a Cales Monares és l'espectacle de rituals. Sí, que si voleu vos coment breument.
3: I d'aixes Olimpiades, perdona, les Olimpiades com se fan?
5: En el claustre.
3: En el claustre.
5: Sí,
3: perfecte,
5: sí, sí, sí. Les Olimpiades tancaran la trobada dia de 7 d'octubre, que és en dissabte, a les 4:30 del cap vespre.
3: Sí.
5: I aquest espectacle que vos comentava, que també s'emmarca dins la baldufada, però també s'emmarca en Batcircart, se farà dia 16 d'octubre a les 7:30 del cap vespre a plaça de Cales Monares. I si voleu, vull llegir la sinopsi també breument.
3: Clar.
5: Diu així: un territori suspès on el cos, l'objecte i el pensament orbiten al voltant del mateix eix. Un espai on la contemplació es converteix en acció. L'acció es converteix en experiència. La proximitat i la disposició de 360 graus amb el públic transforma l'observació en presència. Inspirat en la filatura, un artefacte ancestral que combina moviment i simbolisme, ritual convida un viatge sensorial on la ment escolta el cos, un passatge entre la precisió i la fragilitat, una cerimònia íntima en la qual l'intèrpret i la part superior giratòria s'atreuen i es desafien com dues forces que intenten desxifrar el seu propi equilibri. Vos anim?
3: Molt ben lligada, a més, perquè aquest ball de l'equilibri del cos podria ser una baldufa també un moment.
5: Sí, sí, jo anim a la gent que, si té un momentet, consulti les xarxes de cultura de l'Ajuntament, o inclús se fiqui dins el canal de YouTube i cerqui aquesta companyia Ha Collective, perquè els vídeos de s'intèrprets no tenen desperdicis. És a dir, és una persona que va enganxada a un objecte, en aquest artefacte que vos comentava la sinopsis, a través dels cabells, i està suspesa a l'aire. És un espectacle per tota la família, com sempre, completament gratuït, i ja vos dic que mos deixarà sense la a totes i a tots.
3: No mos deixarà indiferents.
5: No, no, no.
3: Això és dia 16 d'octubre, a les 7:30, plaça de la Casa en Monares.
5: Exacte,
3: no,
5: correcte.
3: I ara ja votarem a dia 23, no és així?
5: Correcte.
3: Avui,
5: tornarem en el Club Pollença a les 8 del cap vespre i tindrem una comèdia romàntica, o no, a un lloc inesperat on es desenvoluparà una relació impossible o poc probable. En qualsevol cas, la història de parella més divertida, estrambòtica i desgavellada mai no vista a un dormitori ni a cap altra banda. Es Piccolo és una, bé, com us comentava, una comèdia, o no? Molt divertida. La veritat és que és molt divertida. Les entrades se poden reservar un correu electrònic, tenen un preu de 12 euros, d'acord? I el correu electrònic és el següent: orbitaeditorial@gmail.com. També se poden fer a través de WhatsApp en el 630 95 66 30. Aquesta funció teatral

0: Do.
1: Molt bé, idò, i ja quasi, quasi acabam el mes d'octubre amb aquesta reprogramació del Pollença Folk, que no va poder ser perquè va ploure, esperem que aquesta vegada m'ho respecti meteorològicament, que és aquesta segona edició del Pollença Folk, que venen els mateixos grups, es fia d'un altre panent, el Romancer i Música Nostra. Sí que és veritat que també el Correfoc correrà a càrrec de Dimonis de cada bou, i bueno...
0: Exacte.
1: Ja tu m'ho diràs a...
0: No, està perfecte, ja. Està perfecte. Cada bou...
1: Saps què passa? Que vaig fer jo l'entrevista quan la primera ocasió,
0: sí.
1: I quan me'n recordo de carretilla de tots que van entrar, que supos que la tornarem a fer, amb molt de gust, a més, perquè va anar molt bé. I és veritat que una Miquelina Lledó, la cantant de Música Nostra, sí. M'ha dit, no ho sé, per mi plourà. I jo he dit, no, va pensar, però, de fet va ploure i se va de cancel·lar. O sigui que és una reprogramació d'aquest Pollença.
0: Exacte. Bé, com ja has dit, se farà a la plaça Miquel Capllong i a les 10 i mitja començarà el que has comentat del correfoc de cada bou, perquè simplement afegir que a part de complementar el Festival Folk celebren el seu 20 aniversari. Per tant, jo animo a tothom que vengui a gaudir d'aquesta segona edició amb música folklòrica, tradicional de les Illes Balears, que venguin a ballar, hi haurà opció també de ballar, hi haurà una barra, hi haurà menjar també per qui vulgui sopar o consumir qualsevol beguda, i estic convençuda que serà una jornada molt divertida.
1: Uh-huh. I això serà a la plaça Miquel Capllong, no és així, és en part de Pollença.
0: Sí. A més, és un espectacle gratuït, uh-huh. Per tant, no hi ha excusa, per tota la família també, i mos permetrà això, sobretot que ho dic d'aquests tres grups de música folk, com has comentat, Música Nostra, Nou Romancer i Figues d'un altre paner, i d'Escorrefoc, que també Pollença és una temàtica que agrada bastant, a càrrec de cada bou. Sí.
1: Molt bé, Marina, moltíssimes gràcies. Mira, ara que xerrem d'Espollença Folk per animar un poc a la gent, que veurem amb aquesta jota de supervivència de Figuer d'un altre paner, si t'assembla.
0: Perfecte.
1: I així que veurem un poc festers i un poc balladors.
0: Ja entram,
1: i ens posem tu i jo a ballar aquí, ara, una de quan. Gràcies per ser aquí i per
0: contar
1: molta cultura. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Que tingui bon dia.

0: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
1: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
2: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Avui es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de 80.000 persones migrants a Ceuta. El govern espanyol ha anunciat la voluntat d'impulsar un nou reial decret llei de 40 milions d'euros destinat a despeses que assumeix la ciutat autònoma en qüestions com neteja o seguretat.
2: El ministre de Política Territorial al capdavant del comandament únic, Ángel Víctor Torres, també ha anunciat nous recursos per a les persones que encara romanen a la ciutat autònoma.
3: Se tomó la decisión unánime de añadir un nuevo recurso, será el último, que se utilizará si es necesario hacerlo, que es el espacio que está junto a la cárcel en Ceuta.
1: I el BOE ha publicat avui el primer decret d'habitatge i es preveu que demà es publiqui el segon. Ja se n'han conegut alguns detalls, com ara que els propietaris hauran d'indemnitzar els inquilins amb 12 mensualitats si no es fa una pròrroga automàtica.
2: Uns decrets que no agraden gens a la presidenta balear, Marga Proens, qui acusa el govern de Pedro Sánchez de ser trampós i d'enganar tothom, però ens assegura que perjudicarà els petits propietaris de les illes i que reduiran l'oferta.
4: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
1: I a Menorca s'han viscut moments de molta tensió durant el desnonament de diverses persones aquest matí al centre de Maó.
2: Entre els desallotjats hi ha un infant d'11 mesos i altres 5 persones, però expliquen que n'hi havia més vivint.
5: El desahucio viene para mí, no es para todos los que viven ahí. Hay personas con discapacidades físicas y mentales, un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
1: Més temes, la bonificació de 20 cèntims als carburants, tot i que s'aplicarà demà, no es notarà de manera homogènia a totes les benzineres fins d'aquí a uns dies. Això s'explica perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenen les estacions.

0: El preu serà de 6,85 € per un menú complet i de 4,30 € per mig menú. És un 10% manco cara.
1: D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que té l'oferta per dinar més cara de l'Estat a situar-se per davall de la mitjana espanyola. Fa 2 anys, el preu del menú complet arribava als 10 €. El topall vol pal·liar l'elevat cost de vida a les Illes i va ser el Consell d'Estudiants qui el va sol·licitar. Ho explica Francisco Espín, vocal del Consell.
2: Nos hacían llegar que se le dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
0: Les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve.
1: Està previst que durin gairebé 2 anys i el cost de les obres fregarà 1,5 milions d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
0: 5:04, tornem amb més informació quan siguin les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
6: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
7: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts en aquest capvespre, en aquest magazín dels capvespres de Ràdio Pollença. Avui tenim diverses coses preparades per vosaltres. Com sabeu, primer dimecres, després del plenari, tenim tertúlia política, normalment fent ronda a l'oposició, però avui tindrem a tots els representants del partit polític del municipi dins aquesta tertúlia, on parlarem sobre la reobertura del campament de Cala Murta, parlarem també de temes d'actualitat de Pollença, com que hi ha quatre projectes en licitació de plantes de bateries de liti, un poc d'actualitat nacional en quant a crisi d'habitatge i altres temes que vagin sorgint. I d'això serà a les 5:30. Tot seguit, quan acabi aquesta tertúlia, a les 7 tindrem a Nupiperos, aquesta tertúlia sobre, també dues tertúlies avui, sobre futbol, sobre el Real Club Deportiu Mallorca, i avui ens parlaran de com està el club i sempre ens faran passar una bona estona. Molt bé, vos han de comentar que per demà espereu pluies. Avui han caigut quatre gotes just aquí de vora, però bé, demà a partir de les 6:00 de matí s'esperen ja pluies més intenses, qualque ruixat avui vespre, pot ser, i es començarà a escampar a partir de migdia, però a les 6 tornem a tenir pluies intenses, una mínima de 20 graus i una màxima de 31, segons dades de l'AEMET. Ara anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats lúdiques i cultural del nostre municipi. Vos hem de recordar que teniu fins al 4 d'octubre. Es podeu apuntar en el Club de Lectura Pollença, el Club de Lectura Infantil. Serà Can Llobera, en Humoll, la Biblioteca d'Humoll també. Hi haurà sessions de darrers dimarts de cada mes. Vos podeu inscriure ja la mail info@siracusacultural.com. Hi haurà Club de Lectura per adults a les 7, a les 6, juvenil de 14 a 18 anys, infantil de 8 a 13 anys, a les 5 del capvespre, cada dimarts. També, en quant a entitats, la Tercera Edat de Colònia té un parell d'activitats programades, si us interessen. Se'n van de cap de setmana a Caladó, a l'hotel Palià Puerto del Sol, dia 16, 17 i de 8 d'octubre. Se'n van d'excursió a Marineland, a Calvià, faran també un dinar sorteig i ball, dia 5 d'octubre, i un viatge a Galícia, del 7 al 12 de novembre. Podeu demanar més informació de totes aquestes activitats a l'oficina de l'associació.

fan un dinar a les persones majors de Pollença dia 11 d'octubre d'aquest proper mes. Un menú, diuen, que inclou aperitiu, fri, porcelleta, pollastre, gató i gelat. Tot això vos podeu inscriure i demanar informació a l'oficina de l'associació de dimarts i divendres de 6 a 8. Més coses. La Quinta del 67 celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre. Vos podeu inscriure en un cavallet du dimoni. La Quinta del 56 també fa una crida a la gent d'aquest any per afegir-los un grup de WhatsApp i un pic confirmat un número d'assistents donaran data per aquest dinar. La Quinta del 54 igualment celebra uns 72 anys amb un dinar a la Parra. Serà demà, dia 31 d'octubre, a les 2. Vos podeu inscriure en un mateix restaurant. I la tropa de cornetes i tambors del Soldà du 5 en el 15 d'octubre tenen portes obertes. Els trobareu dilluns i dijous de 8 a 9, perdoneu, en un pati de Joan Mas, i també faran una reunió informativa dia 1 d'octubre a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. El Club Rotari torna a organitzar l'operació Kilo dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Recolliran productes de primera necessitat en el supermercat de Pollença i Humoll. Aniran destinats a persones en situació de vulnerabilitat d'un municipi i entre el que troben més necessari són aliments de llarga durada, com poden ser conserves, llegums, oli, pasta, arròs, etc. Molt bé, tot això recordant diumenge 3, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre i dia a dia l'agenda. Demà tenim Cineclub, on el Club Pollença torna a la pel·lícula Lionel, una road movie familiar i dramàtica dirigida per Carlos Saiz, a les 8. 4 euros per socis i 6 per no socis. I del Condé en torna aquest Cineclub, però divendres se projectarà un curt documental anomenat Més que una botiga, innovació social en cooperativa, en cooperació solidària, perdoneu. Posteriorment hi haurà una xerrada de col·loqui amb Sidi Guirou, responsable del projecte i convidat especial des del Senegal, a les 7:30 a Campum. Divendres continuarà el cicle de conferències dedicades a xes que ha ensenyat en un Club Pollença. El títol d'aquesta és L'Espira quan el magacín és un barrobí, a càrrec de Mateu Coll, a les 8. Dissabte se presentarà el llibre Els búnquers, de Ferran Guallar, a les 5, a les 6 a Can Llobera. I dissabte també un recital líric a càrrec de soprano per la Lier Riera i la pianista Malena Moncadas en el Museu Dionís Bernassa, a les 8. I finalment tindrem dissabte a les 8 en el Saló Parroquial l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia de l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com. Diumenge també, el dia següent, n'hi haurà una altra a les 7 en el Saló Parroquial. Podeu veure les exposicions en els jardins de Joan Marc, de les fotografies que van guanyar un certament de la Serra de Tramuntana, a l'església d'un convent a Natureza, en un museu a la recerca de Bocorís, en un club la de Xesc Ensenyat, un món, i a l'aire lliure podeu veure sons de mano passeig serelegui davant l'oficina de turisme. I doncs nosaltres fem una aturada musical i mos tornem a veure a les 5:30 amb tots els representants del partit polític del municipi.

0: Molt bones, oients, i benvinguts, com vos hem anunciat abans, avui, com sempre, després, el dimecres, després del darrer ple, és moment de la tertúlia política amb diferents representants d'urbs municipals per analitzar l'actualitat política de Pollença. I bé, parlarem de diverses coses a la tertúlia d'avui. Un plenari municipal, també parlarem d'una notícia important per a moltes generacions de pollencins i pollencines, la recuperació de campaments de Cala Mur després de l'acord entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga, i també parlaran d'un tema que ha guanyat pes aquests darrers dies i són projectes de plantes d'emmagatzematge amb bateries de liti. Ja no són dos sinó quatre projectes que es tramiten en sòl rústic en un municipi. També, si mos dona temps, com sempre deim, no sabem molt bé quant ocuparà cada bloc, però bé, parlarem un poc de temes d'actualitat més a nivell nacional, com aquesta dificultat per accedir a un habitatge i tot el que està passant, totes les mobilitzacions i tot el que hi ha a nivell nacional. Però bé, hem de presentar en regidors i regidores de la nostra tertúlia. Tenim en Junaina Campomà, en Maite Vassallo, en Antoni Cànaves i en Bianca Aguilar. Molt bones, com esteu?
1: Bones tardes.
2: Hola, bones tardes
3: a tothom.
0: Bé, primer de tot, disculpeu la meva veu si ho esqueix de xerrar, que han tingut qualque problema. Però bé, som aquí tots i bé, m'agradaria fer una valoració de Ripple, que doneu un poc la vostra opinió, la vostra valoració. Va ser un ple curtet, tot més curtet de la legislatura, no hi havia cap matèria important, però bé, fer un poquet, un resum, una valoració d'aquest darrer ple.
3: No sé, bueno, se va fer donar compte del compte general de l'Ajuntament, amb aquesta necessitat de fer de pla econòmic i financer per al 2026. Això és un tema que és una pena que realment haguem de tenir 50 milions en el banc sense poder gastar. Jo crec que això ja és una situació molt injusta que s'hauria de canviar a nivell estatal, sobretot per ajuntaments solvents, perquè Pollença sempre ha estat un ajuntament solvent, però des de fa molts anys, no d'ara, perquè ha tingut milions urbans sense poder gastar des de que la llei Montero va imposar una sèrie de requisits que eren necessaris a lo millor per ajuntaments que tenien molt de deutes, però que no era el cas de Pollença ni en aquest cas. Però bé, sí que és cert que també després Antoni pot acabar, però jo crec que el tema de canviar el sistema, diguem, de planificació o de Cala Molins, de poder executar d'una vegada el que queda de la zona pública dels espais verds de Cala Molins, a Cala Sant Vicent, és important. En aquests anys darrers que estava en mans, que s'havia de fer amb un sistema, diguem, impulsat per mans privades, no ha estat així. Per tant, ara, de qualque manera, el que farà l'Ajuntament és impulsar un sistema de col·laboració i que realment millorarà aquella zona, i nosaltres creiem que això és important. Crec que és una demanda de la ciutadania en general, perquè es poden millorar molts aspectes d'imatge, però també de mobilitat i de que realment sigui un espai molt més acollidor, en aquesta zona. I bé, jo ara no tinc record que hi hagués cap altra cosa significativa, però no sé si vosaltres...
1: Ja, per afegir, només dic que, bueno, d'aquests dos punts, el millor que varen ser més, que tenien més contingut, que comptes generals, dir que era l'aprovació definitiva, que s'havien debatut i que, bueno, era una aprovació definitiva, que no hi havia hagut al·legacions, i un poc ho debat un poc que hi ha hagut aquestes darreres setmanes de l'oposició, també un poc que va explicar també la regió d'Hisendes, que tot i que s'ha de fer un pla econòmic financer perquè s'incompleia la regla, després una d'aquestes regles, després les magnituds deien que heu consolidat l'Ajuntament, que és un ajuntament solvent, i que tots els altres indicadors diuen que hi ha una salut financera interessant, que tots els comptes estan seratjats, la mitjana de pagament també molt per davall, per exemple, que ho vam balear, i bueno, que la regla després és veure que s'incomplia damunt la taxa de referència de l'any 2025, que havia de ser un 3,2%, però bueno, que s'elabora aquest pla econòmic financer i que en breu, per mi, ha d'estar fet a mitjan d'octubre, i suposo que potser s'haurà de fer un altre pla extraordinari per aprovar aquest d'això. I després aquest tema, com tu ho deies, que és també era una aprovació definitiva d'aquest tràmit urbanístic de la zona de Cala Molins, que ja havien duit no sé si de principi d'any l'aprovació inicial, tampoc no hi ha hagut al·legacions, cosa que vol dir que tant les, totes les parts estan o no estan en contra, per tant tenir un canvi de sistema de cooperació per compensació, i totes les parcel·les, com ja hem dit, ja són menys una, estan en mans de l'administració local, i ens queda una darrera parcel·la, però bueno, que l'iniciativa ara pugui ser de l'Ajuntament, ja s'està fent una valoració d'aquesta darrera parcel·la, la nom coneguda com la d'Ubar Mallorca, amb una experta, en tassació, per poder fer aquestes negociacions. Hi ha un aval d'1.300.000 de l'Hotel Molins que havia dipositat per d'un davant d'aquesta actuació, i també per poder legalitzar en el seu moment l'obra que havia fet, o les plantes que tenia sense legalitzar. I bueno, esperen que sigui una passa definitiva, que puguem fer aquest darrer entrebanc, que es pot tot tenir la darrera parcel·la i pot fer aquesta reparcel·lació, un projecte de reparcel·lació com vam explicar en el plenari, i donar sortida en aquest mandat, que és un planejament que s'ha d'executar aquesta zona verda. Després ja pensarem com ha d'encaixar un nou Bar Mallorca, que si ha de ser o no, però bueno, tindrem les eines per anar pensant i planificant aquesta zona. Veurem si vials han de ser per una banda o per l'altra, quina zona de vegetació ha d'haver, quina zona d'aparcament, però bueno, crec que és una bona notícia que no hi ha hagut al·legacions i que s'hagi pogut fer aquest canvi, perquè sigui, quan deien a Junaina, l'administració local que impulsi, perquè si no, veiem que durant, per mi han passat 30 anys i la part privada no s'havia posat fil a l'agulla. I després destacar un punt, només perquè també més correspon a la meva àrea, que era l'aprovació de les bases d'un concurs d'artesania. Vosaltres també són temes de personals, però bueno, que també pues, se van aprovar per unanimitat, i era un pot donar continuïtat en aquest primer concurs que van fer l'any passat per incentivar un pot l'economia, l'artesania local, sobretot per la fira, i bueno, és un premi de 2.000 euros que tots els artesans que s'apuntin per la fira de novembre per estar en el claustre podran optar per fer aquest concurs, i era un poc per dinamitzar un poc també la fira.
0: Molt bé, no sé si voleu fer qualque valoració, intervenir sobre aquest tema.
4: Bé, dic que, com ha dit en Toni, que al final lo de un punt de canviar lo de l'Aquiel Molins, de canviar a passar de compensació a col·laboració, se va aprovar per unanimitat, que no només no se van presentar al·legacions, sinó que se va aprovar per unanimitat, per tant, s'entén que tots els grups de l'Ajuntament estan d'acord. Crec que és una necessitat que se faci per bé de la Quiala i de la gent que viu a la Quiala. Després, el compte general, bueno, com ja s'ha dit, això ja se va debatre en el seu moment, podem repetir, però bueno, és un toc que fa el Tribunal de Comptes de l'Ajuntament. Ara han de fer un pla financer, i bueno, quan el facin, pues ja nosaltres farem la valoració que toca. I també el concurs d'artesania, bueno, pues és la segona edició, nosaltres també vam donar suport, perquè creiem que és una bona iniciativa, que se li doni continuïtat. Això vol dir que va tenir èxit la primera edició, i que també posa en valor pues la creativitat, la qualitat i el productor local, que al final és de què se tracta la fira. I com ha dit en Toni, no? Dinamitzar un poc i també donar una petita empenta i una petita ajuda a un guanyador d'aquest concurs.
0: Molt bé, no sé si voleu comentar qualque cosa més. Però bé, passam a un dels temes importants, una notícia molt bona per Pollença, com han comentat, que és la reobertura d'aquest campament de Cala Murta. Fa dos dies ho aconseguit la Fundació, van assignar aquest acord que permet recuperar el campament de Cala Murta, i la Fundació és propietària de les instal·lacions i el Consell serà qui gestionarà un règim d'arrendament durant 20 anys, que se poden prorrogar fins a 5 anys més passat aquest 20. Idò bé, s'estan executant les obres de reforma i adequació, i un pic que a vegades hi aconseguís totes les llicències, s'entregaran aquestes instal·lacions. I d'haver, també s'ha parlat que se reservaran unes 110 places per associacions, col·lectius i persones de Pollença, i que bé, estan molt agraïts perquè tothom els ha ajudat, tècnics, ajuntament, associacions, i no sé, m'agradaria saber un poc la vostra opinió i com se gestionarà això des de l'Ajuntament, si sonarà qualque cop de mà, si sonarà qualque ajuda, i sobre els vostres pensaments sobre això.
1: Bé,
3: no, jo el que volia fer una mica d'història, perquè clar, aquí van deixar de funcionar aquests campaments en el 2014 perquè hi havia infracció urbanística, i a més estava molt malament ja tota la zona. Sí que és vera que jo ho dic perquè ja com a, sí que ho he viscut com a parlamentària, que hi va doncs, des de la Fundació i des de l'Ajuntament en aquell moment, doncs un impuls molt gran a tornar a revitalitzar i a tornar a posar en marxa aquests campaments. Clar, vull dir que va necessitar rany de llei perquè tornés a posar en marxa. Se va haver de modificar la llei perquè se pogués de qualque manera votar aquesta infracció urbanística i donar, com a, no és un interès general, però donar que la importància de que se tornés a posar en marxa valia la pena. I jo record moltes negociacions sobre aquest punt i també una de les coses que, com a més en aquell moment que jo estava diputada, com és per Mallorca, evidentment varen posar com a condició que aquesta activitat havia d'estar tutelada per qualque diguem públicament per qualque aspecte mediambiental o social, és a dir, des d'un punt de vista qualque administració, des d'un punt de vista ambiental o social, perquè per la nostra banda consideràvem que això no s'havia de convertir, no dic que hi ha l'intenció, però com que quan és una cosa al final sí que és una fundació, però al final és una fundació privada que nosaltres no té, consideràvem que s'havien de garantir una certa de coses que no havia de ser després un campament d'èlit, un campament només per segon qui, etc. No? I aquest tutelatge de qualque administració en l'àrea mediambiental o social, el manco donava una sèrie de garanties. Ho dic perquè hem de posar en valor també moltes coses de que sí que Cervera jo crec que és positiu i és una de les coses que va fer que tots mos hi posàvem a fer feina per trobar una solució que s'ha votat de forma majoritària en el Parlament i jo crec que ha estat així i bé, ara culmina diguem de qualque manera que s'han fet aquestes obres i en el final que sigui el Consell Insular que és l'acord que s'ha arribat a que tuteli, bueno, tuteli no, gestioni, no? Gestioni i per lo que fins ara coneixem del projecte, amb aquest aspecte també, sobretot mediambiental, de conèixer la Serra Tramuntana, de que donar totes aquestes experiències als infants i joves de Mallorca perquè la puguin garantir. Jo crec que una de les coses que també, jo crec que com a Ajuntament, varen demanar en aquell moment tots el que hi eren, i jo crec que tots el que hi som ara, i jo crec que això ho compartim, és que la ciutadania o la gent de Pollença no havia de quedar al marge d'això, de poder accedir en aquest campament, de poder accedir de qualque manera en aquestes instal·lacions. Per tant, nosaltres ara, no sé, esperam un poc, visualitzar un poc que se concreta tot això i jo crec que de totes les àrees de l'Ajuntament sempre hi ha bona col·laboració, sempre que sigui en benefici de lo que són els infants i joves de Pollença i que per tant ara també s'obrin de qualque manera vies no? de veure, de concretar i de tallar totes aquestes qüestions. De totes maneres, si se compleixen per lo que sembla les previsions, bé, en el final de 2025 com a molt tard això ja estarà acabat i de qualque manera se posarà en funcionament per el 2028, dir que ara pareix molt lluny però en realitat no està de lluny, per tant jo crec que sí, que és una bona notícia, però bé, de qualque manera ara s'han de concretar els detalls, han de veure com això se du a terme, però en fi, jo crec que la funció social o mediambiental que pretenia quan varen modificar la llei per poder que això se dugués a terme, jo crec que és el que ha de ser l'objectiu principal.
1: Bueno, jo afegiria també, crec que és una molt bona notícia, que nosaltres estem contents de que se pugui anar veient la llum i que això pareix que anirà sent una realitat, sobretot perquè per molta generació de pollencins que a la mort ha estat una experiència. Jo, per exemple, he anat 7 o 8 o 9 anys, tota la meva primària era esperar l'estiu per anar a la mort i monitors i amics que fèiem allà, bueno, que tota la nostra infància ha estat lligada a la mort i que fa ja tant d'any que estàs tancat i no se trobes una solució, que no ha repassat un poquet aquesta part més històrica, però content que sigui una realitat, de que s'hagi arribat en aquest conveni, que la voluntat i que totes les administracions i que la Fundació també remen cap allà mateix és positiu. Al final el Consell ho ha tirat endavant, la Fundació serà la que s'encarregarà de fer aquesta obra que no ha començat encara, que està valorada aproximadament 1.300.000, que ara hauran de cercar finançament i tirar endavant. No és una obra menor, és una obra que així mateix és important. I bueno, des de l'Ajuntament s'ha fet la feina en la part de les llicències, tota la tramitació urbanística s'ha posat en marxa per tant aquest com altres projectes estratègics d'un municipi que, com el Puig, com Camp Morató, com la nau de la cooperativa, que les col·laboracions entre administració perquè les coses, sobretot les inversions estratègiques, surtin endavant, és important que tothom remi cap allà mateix. I bé, és veritat que ho gestionarà el Consell, però d'això que comentava una jornada també crec que és important que una part del Pollensins o de la joventut i de l'associació de Pollensins tinguin una... Per mi el Consell se reserva un 200 dies per gestionar i sé que ja hi ha hagut converses amb diversos de l'Ajuntament per fer aquest conveni o aquesta col·laboració entre la Fundació i que també una part del Pollensins puguin gaudir d'aquest campament i en principi això, jo crec que és una bona notícia que ens podem felicitar tots i això, esperem que si no hi ha més emperons, si no pot ser per l'any que ve, que per el 2028 ja puguem els nostres joves d'aquí i d'arreu de Mallorca puguin disfrutar, perquè realment l'experiència, jo que estic d'acord en que havia d'estar lligada a una part social i ambiental, perquè un record que tenc jo de estar en contacte ja amb els monitors, amb altres nins, amb la natura en si, no? d'aquests vivències en la cala, amb activitats a més ambiental per preservar l'entorn, que és un entorn privilegiat, crec que és interessant i el que no ho hagi conegut que ho pugui conèixer. Bé, moltes generacions l'han perdut, algunes, però bueno, que les properes no s'ho pugui perdre, que bé, molt content que això vagi endavant.
0: Molt bé, volia recordar això que van venir fa... Bé, ahir justament el president en Joan Comas i Ullerent en Pere Antoni, el president i en Joan Comas i Ullerent, i comentaven això, que se reserven exactament 110 dies per a la Fundació, i això és el que parlaves tu, Toni, que s'havia de cercar de qualque manera, i si dius que ja heu converses a l'Ajuntament, això era una de les coses que se plantejaven. Però bé, no sé si voleu seguir comentant.
5: No hi ha molta cosa més que afegir, però és una molt bona notícia per Pollença, i com ha dit en Toni, hi ha hagut moltes generacions que s'ho han perdut i esperen que les generacions futures pues, ho puguin disfrutar com ho han disfrutat vosaltres.
4: Sí, més de lo mateix, no? En el final crec que el campament de Cala Murta mos ha marcat a molts de nosaltres l'infància, sobretot les dutxes fredes, és el que jo més record, però bueno, a part d'això, òbviament, setmanes de molta diversió. I també hi ha un altre punt que no sé si afectarà, però crec que Pollença també hi ha molt... Aquí hi haurà o pot haver una sortida també de feina per gent jove, que siguin monitors a temps lliure, que això també és la típica feina que fan molt de los joves a l'estiu, i això pues, a lo millor també pot incentivar que surtin aquest tipus de feines, no? I al final bueno, és un interès públic i per lo que he llegit també el que pensen fer és la divulgació de temes relacionats a la Serra Tramuntana, que al final és un patrimoni natural que tenim, que hem de cuidar entre tots i quan més informació tinguem, pues, millor ho podrem cuidar, no? Però bueno, molt bona notícia, esperem que aquestes 110 dies se puguin destinar íntegres a gent d'aquí i que, bueno, i si l'Ajuntament té alguna cosa a veure, pues, també serà positiu, perquè tot el que quedi en mans de l'administració local sempre, això vol dir que anirà destinat a gent d'aquí, que al final és el que volem.
0: Molt bé, sí, com dèiem, tothom està d'acord que és una bona notícia i tenen fins dia 15 de desembre de 2027 com a màxim, com dèiem, per entregar això en un consell. I de bé, seguim ara amb altres notícies, a lo millor no tan bones, i parlant de projectes de plantes de bateries de liti a Pollença. I bé, fins ara el debat se centrava principalment en dos plantes, la Hilguero ST1 a l'entorn de Llanaire i B Servet a l'Almadrava. Però ara el govern ha comunicat a l'Ajuntament l'existència de dos projectes addicionals, també en voltants de la subestació de Llanaire, i amb aquest dos nou expedients Pollença passa a tenir-ne 4 en tramitació en sòl rústic. I bé, m'agradaria que parlar-ne un poc sobre la quantitat alarmant de projectes que se plantegen aquí en el nostre municipi.
3: Bé, jo crec que la veritat és que són males notícies, evidentment, perquè, bé, no fa un grapat de setmana, no sé si fa més perquè ara no recordo dia, però que com a Ajuntament vàrem anar a la Direcció General d'energia, acompanyats també per representants de, diguem, de veïnats de cadascun dos que en aquest moment ja han passat la informació pública, que és Obed Server i Gilguero, o de Llanaire i de... Ai, ja m'ho sortirà.
0: De Madrava.
3: Eh?
0: De Madrava.
3: De Madrava, ara estava. De Madrava, i també de representant de l'associació hotelera, en fi, i associació. De qualque manera, jo crec que aquí hi ha una unanimitat, entenc que, diguem, de tot el consistori, però clar, en aquell moment mos varen venir a dir el govern, en aquell moment, el govern balear, el PP, que tot estava en mans de si tenien de l'avaluació d'impacte ambiental. O sigui, que si l'avaluació d'impacte ambiental donava vistiplau, que ells no podrien aturar res, no? Que això, que hi havia unes normatives estatals, etc etc. Jo, cert, que jo entenc que la declaració d'impacte ambiental és molt important, l'avaluació, no? I aquest informe. El que passa és que, clar, a un govern que el primer que va fer quan va arribar a eliminar la Comissió Balear de Medi Ambient, la veritat és que, de qualque manera, també no sé jo si és la seva prioritat aquest tema. Per tant, de totes maneres, sí que entenc que hi ha molt bons tècnics a Medi Ambient i de qualque manera espero que també aquests informes siguin el més conscienciats possibles, en el sentit de que aquí tant l'Ajuntament, que ha fet informes sobre aquests dos projectes, que els ha presentat com a al·legacions, ha informat i els ha traspassat a lo que és la Direcció General, ha fet arribar, i a més ho veïnats han fet no només al·legacions com a veïnat, sinó que han contractat un gabinet experimentat, és a dir, que s'han hagut de gastar molt de dades a nivell particular, precisament per al·legar i per fonamentar tot el que són aquests impactes ambientals, tots aquests impactes ambientals que poden produir aquestes plantes. Risc d'incendis, contaminació d'aigües, impacte paisatgístic, és a dir, tots saben que necessiten aigua per refrigerar, que tenen un impacte paisatgístic important. Una de les concentracions que va fer el veïnat d'aquest segon de Servet, que vàrem anar a la finca, tots que varen fer una convocatòria, era que un contenedor, una imatge d'un contenedor, diguem, que és el que seria una de les possibles unitats de bateria, i això seria multiplicat per X, no? Per 20, per 30, per 40 cada parcel·la. Per tant, això realment és un impacte molt important. Per tant, jo crec que, no ho sé, hi ha una incertesa, tanta incertesa. Nosaltres també vàrem demanar, perquè era que ens vàrem explicar que havien fet una moratòria perquè aquests projectes a partir d'ara ja no se poguessin donar fins que no hi hagués una planificació, però que no s'havien atrevit a fer una moratòria retroactiva per por que hi hagués demanda d'indemnització. Això va ser la seva explicació. Jo, poc valent per la seva banda, perquè realment ara ens trobam en que a Pollença tenim aquesta subestació, que el problema és de tenir la subestació, que per lo que a mi m'han explicat, aquesta subestació s'ha fet provisionalment en el seu moment i ha quedat per tota la vida. En el final, aquestes coses que se fan, que pareix que no, després no han de quedar, que en el final queden, perquè clar, és un punt de connexió que facilita que aquests projectes, aquestes plantes, puguin, diguem, absorbir l'energia que s'obre a la xarxa en un moment donat, guardar-la dins aquestes bateries, la guarden, i quan hi ha falta d'energia a la xarxa, que manca d'energia, la venen a un preu molt superior. O sigui, la compren a peu molt baix i la venen a preu alt. Això és especulació, en realitat. Clar, una de les coses que també jo crec que tots hem al·legat és que això no crea feina, no crea, és a dir, no crea valor afegit, al contrari, devalua la zona, devalua la imatge del nostre municipi, devalua tot el rústic, tot el que tenim, i clar, de qualque manera és una situació bastant, bastant nefasta. Estem amb una incertesa de que un projecte ja, perquè el que fan és quan arriben demanen informes sectorials,

0: no podien assegurar de cap de les maneres que un d'aquests no s'aprovés. Que la l'avaluació d'impacte ambiental pot ser, jo crec que favorable, sense, sense consideracions no n'hi haurà, perquè sempre hi ha d'haver consideracions, però clar, hi ha molta diferència. Desfavorable vol dir que no el pot fer, però favorable en condicionants, tot depèn de si aquestes consideracions que posen l'empresa els pot subsanar, no? Si, si els pot arreglar, si, els pot, si pot fer un projecte que subsani tot el que li digui. Per tant, jo crec que estem en una situació, com he dit, d'incertesa negativa, tant per veïnats com per l'Ajuntament, com que jo crec que tota la ciutadania, és una devaluació total d'aquella zona. I bé, ara també hem d'esperar que aquests nous projectes surtin a informació pública o se publiquin, perquè de qualque manera veïnats afectats, que potser hi haurà més veïnats encara afectats, o també l'Ajuntament, evidentment, que farà al·legacions. Jo crec que ja hi ha hagut aquí un, hi ha un compromís, i de qualque manera també jo crec que ara ja és un moment de que com a poble, com a municipi, mos plantem encara amb veu més alta de dir que no, que no, que no a, la, a les plantes de bateries de liti a Pollença.
1: Bé, jo me sumo un poc, Joan, he fet un bon resum. És una situació alarmant, crec que tots estem un poc molt bé, m'ho ha vengut de nou, ja m'ho va venir molt de nou la primera, una sèrie de mobilitzacions i accions. Després ara van anar a xerrar amb el Consell i com ara dins Junaina i que surtin aquestes, també quan m'ho havien dit que no. O sigui, per aclarar que aquests dos projectes nous que surten ara, ho has comentat un poc per damunt, són, són anteriors a la moratòria que s'ha fet. O sigui, que estem parlant de quatre, tots en sol rústic, tots a prop d'aquesta zona de l'estació. I bueno, realment és preocupant. Jo espero que sí que ho tinguin en compte, lo de la zona ambiental, perquè només de xerrar un poc la gent de parella, de veure un torrent en risc de que vagi a la mà, en zones de veïnals, ben que dir, tot indica que no és el millor lloc per... per fer-ho. Entenem que una cosa és que és veritat que hi ha una transició de l'energia, però bueno, que hi ha molt de llocs, hi ha polígons, hi ha altres llocs on s'ha d'anar, jo penso que s'ha d'anar a intentar fer aquestes, aquestes plantes o aquestes actuacions, però a un sol rústic i a més a un lloc com, com tan a prop de Torrents i de la mà. De fet, tot, moltes entitats, el Cofreria de Pescadors, l'Associació Veïns, l'Associació Hotelera, tothom s'ha anat unint per aquesta alarma que hi ha hagut, i jo espero que entre tots s'ho pugui aturar, però bueno, un poc que voler venir, com a Dena Junaina també ho va anunciar, ho va la dilluns, quan va venir, tot d'una que se posin en exposició pública aquests, aquests projectes se faran, bueno, s'estaran en coordinació amb aquestes plataformes que han sorgit, que segurament s'aniran ampliant perquè hi haurà més veïnats que ara estan més afectats i se prepararan amb cura pues, aquestes al·legacions i tant de bo que des de la conselleria i escoltin i puguin aturar aquest desgavell i un poc el que també n'hi ha una eina que fer una crida també a tota la població perquè mos uniquem i és un poc el que un poc després potser parlarem o no parlarem, però el que s'ha vist és que quan hi ha una cosa que mos crida l'atenció com és l'habitatge o aquestes coses que poden ser molt perjudicials no per només un parell sinó per tothom, que tothom unim forces i ja l'unió fa la força i puguem aturar aquestes barbaritats.
2: I jo tenia un dubte, perdoneu, perquè vosaltres ho sabreu millor que jo, és que hi ha una moratòria que impideix presentar-ne més, i com és que s'han sortit...
1: Perquè aquests són abans de la moratòria, sí, aquests dos projectes nous...
3: No retrotem el que ha explicat la Junaina, és a dir, fa efecte a partir del moment que se publica a Novoip aquesta moratòria. Perdona, bueno, poc més a dir el que deim cada vegada que se presenta un d'aquests projectes i jo no don crèdit que això se pugui fer, que no se obligui a que se faci dins una zona adequada, com podria ser un polígon industrial o una zona industrial que tingui els seus les seves mesures de seguretat, perquè clar, aquí si hi ha un incendi i està a una zona rústica, aquí és que pot ser criminal, ja no només per les cases voltants, sinó per tota el que és la part rústica de Pollença, no? I bueno, pues afecta, té tot tipus d'impacte ambiental, visual, ja he dit, risc d'incendis, risc de contaminació de la terra, de aquífers, és a dir, jo no veig per cap banda la positiu en això, més que el profit que pot treure aquesta empresa, que jo crec que el Consell i el Govern han de mirar un poc més enllà.

0: Ja? No pot ser que perjudiquis a tot un poble per molt de que una empresa se beneficiï, com ha dit les Unaines, òbviament s'està especulant, jo això ja no hi entro. Si se permet és perquè és leial, ara bé, crec que si el govern pot decidir on se fa, ha de posar mano dura i ha d'intentar que això no se pugui fer. Ara, la pena és que no depèn de nosaltres i per suposat que ens hem d'unir i hem de fer tot el renou possible i tota la força possible perquè, bueno, jo no sé fins a quin punt continuarà sortint, no? Això suposa que entre empreses d'aquest tipus de negocis s'han enterat de que és una bona zona perquè està a prop de la subestació, però clar, és que més o menys ho tens controlat una, com que has presentat al·legacions, te surt una altra, són com uns xampinyons, surten per tot, no? I bueno, el manco l'Ajuntament lo bo que té és que sap que té un recolzament de tots els grups polítics i jo crec que de la immensa majoria de la població, per tant, esperen que això arribi a bon port i que no es pugui fer el manco en aquesta ubicació, perquè jo estic d'acord que se faci això, no? Si ho permet la llei endavant, però a un lloc on toca.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir qualque cosa més,
2: Bé, no hi ha molta
1: senyorita.
2: cosa més que afegir, però sí, crec que tots estem d'acord amb aquest tema i això s'ha d'intentar aturar. No
3: No,
2: podem...
3: una cosa de més, per afegir un poc el que era el tema que hi ha un tema especulatiu darrere. Va dir, un tema és que comprar barata l'energia i vendre-la quan li vagi bé, i després també un poc el que han jugat els temes de Rússia i aquestes empreses, perquè el que vos han dit és que qualcú se va mirar per un polígono i quan va veure el preu del polígono pues, se van fer enrere. Que passa, han anat a tirar a rústic a terrenys que potser no se pot construir, per tant no s'hi pot ja no té una activitat agrícola perquè avui en dia fer una activitat agrícola ramadera no té, si no t'hi dediques i també no té molt de rendiment i una persona que té un terreny allà pues, els hi han fet oferir aquests lloguers amb opció de compra si la cosa va bé i bueno, jo crec que un poc han anat a jugar també amb aquesta dient, bueno, tinc aquí un terreny que no me...
1: Han estat molt oportunistes.
3: Els hi donen la venut, que tot era... que no, que tot és net i que això és per emmagatzemar energia, perquè és el futur i perquè tal. I jo han entrat per aquí, per un preu de rústic, a voler fer una cosa especulativa totalment. Jo crec que també això...
4: Jo, a més, ara, quan xerràvem, pensava, és que, de facto, això se convertiria, si s'executessin una cosa més, un polígono
2: Un polígon en
4: de
2: rústic.
4: polígon industrial que no han planificat i que està allà, que jo espero que ho han d'avaluar mediambientalment, si això, és que també tinguin en compte que, al final, ja és que no només és un, és que si, al final, quatre, que això no vol dir que no en surti qualcun més, que no ho sé, esperen que
1: Clar,
4: no,
1: això és un altre, en podria sortir més.
4: esperen que no, esperen que no. I que després, clar, a mi hi ha una cosa que quan fèiem això me preocupava, que era pensar, és a dir, ara hi haurà una planificació d'això, perquè això, per això s'ha fet la moratòria, per planificar, però què passarà? Que si resulta que per lo que sigui s'aproven aquest projecte, diuen, bueno, com que aquí ja està espanyat, aquí posam tots. És que encara
2: Que
4: serà pitjor.
2: no sigui un
1: pot, un,
4: És a dir, que no
1: un
4: sigui un
1: pot donar
4: precedent,
1: peu a
4: m'enteneu?
1: més.
4: Que no sigui un precedent perquè aquesta planificació de on s'han de poder posar encara mos perjudiqui més.
0: Jo no m'ho vull adelantar perquè vull pensar en la bona fe i el bon encert del tennis de govern i que, esperem, tiren cap enrere això. Però jo me'n record que l'anterior legislatura, quan estàvem mirant de poder millorar el carrer Roure i Bot, que és el que està darrere del Pollença Park, se va presentar un projecte que estava revisant recursos hídrics, que jo necessitava alguna cosa a veure amb això. Però van posar un crit en ocell perquè volien fer una cera que envaïa en no sé quant de centímetres una zona que tal, que m'apareix molt bé, és el que han de fer, però dic, per unes coses són tant de mirar prim i per altres pareix que no. Ja veurem, esperen que no i anem a tenir fe, però clar, me sorprèn, no?, el doble rasero.
1: Molt bé, com sempre dèiem, esperant que no se xerri més d'aquest tema perquè no se torni a saber més, però sempre surten com a Inovianca, com a xampinyons, com a esclat de sang de per tot. Però m'agradaria parlar d'un tema que sí que ja no només afecta a Pollença, encara que és un dels municipis que està catalogat dins un grup de preus més alt de les Balears, i és sobre aquest tema de la crisi de l'habitatge. Com sabeu, bé, ja fa temps que ha esclatat tot això, és un tema ja insostenible per molts. Hi ha hagut aquest tema de Mari Carmen, de Can Mari Carmen, d'altres. També hi ha acampades ara a Plaça d'Espanya i s'ha convocat... bé, demà mateix hi haurà una petita manifestació, però dissabte ha convocat una manifestació que s'espera molt gran, inclús com la d'aquest passat 26 de juliol contra la massificació turística, sobre la vivenda, col·lectius, associacions, sindicats, se concentraran a Plaça Espanya a les 12 aquest dissabte, i m'agradaria tractar aquest tema no només com a fet a Pollença, que també, sinó en general, perquè per exemple el nostre municipi, si parlant de lloguers, no trobam lloguers d'una habitació per menys de 1.000 euros o inclús més, preus disparats, i és que s'estima que les Balears tenen un dèficit acumulat d'uns 17.000 habitatges derivat d'un creixement poblacional i d'altres factors que bé, tots coneixem encara que a Pollença hi ha hagut noves promocions de l'IBAVI i d'altres, tots saben que és un problema i m'agradaria conèixer un poc el vostre punt de vista, ja que ara està a la boca de tothom aquest tema.
4: Jo crec que és un tema que ja fa anys, no?, que s'enxerra. Jo crec que molts hauríem d'entrar en el 2008, quan hi va haver la primera, diguem, una primera crisi, va haver tota la crisi d'hipoteques, que al final els únics que se van beneficiar se van ser les entitats financeres, o anys, perquè al final se van executar hipoteques per... quan havia gent que només havia deixat de pagar una quota de l'hipoteca, però que les que això després al final se va canviar, però se va canviar molt tard. O sigui, ara jo crec que hi ha molt de mans que han reconegut que en aquell moment haurien d'haver renegociat els préstecs perquè hagués estat més beneficiós, no desnonar a tothom, gent que jo he conegut una família que s'havia d'emigrar a França, entre França i Suïssa, perquè clar, com que li van prendre la casa, però havia de seguir pagant l'hipoteca i no, clar, en el moment que hi havia molt poca feina, si semblava d'anar fugir, o sigui, sempre per entrar a Espanya entraven il·legal a peu, perquè seguien sent...
0: Sí, no se feia condonació del deute.
4: Clar, no se feia condonació del deute i sempre. Però ho dic perquè va ser... Jo crec que d'això, clar, en el final què ha passat? Tots aquests habitatges en el final varen anar a parar, no només en la Sareb, sinó a molt de fons d'inversió que han comprat aquests habitatges i els han venut. Els varen comprar per una misèria, en aquesta entitat financera, els han venut el preu que han volgut. Això és la primera, especulació. No ve de... ve d'ara, després és vera que després hi ha jo crec que les illes tenim un tema relacionat amb el model turístic, això està clar, el model turístic que fa, el model turístic a part de que vivenda vacacional, que és un tema que també lloguer turístic que se pot xerrar, però també hi ha un model, el model que passa, que el model és un model econòmic basat sempre en més treballadors, augmentar la productivitat amb més volum, això vol dir més treballadors. Clar, necessitant més treballadors que venguin de fora, i això és un model que hem alimentat durant aquests anys. Per això hi ha aquest increment, perquè ve aquest increment poblacional, perquè ve la gent aquí a fer feina, però per sou baixos. Si tu ara mires, és vera que metro quadrat és molt alt, però si mires els sous, la mitjana de sou a Mallorca és molt baixa, molt més baixa que la resta de l'Estat. Si mires la mitjana de pensions a Balears, és molt més baixa que l'Estat. L'únic que salta és el preu per metro quadrat, etc etc. Vull dir que tot això és vera que té una dinàmica que ja ve d'enrere. El que passa és que ara jo crec que estem en un moment de col·lapse. Jo, de totes maneres, jo crec que ara totes aquestes mesures que s'han parlat, a part de les mobilitzacions, jo crec que de molt de joves, i que jo crec que no tan joves, també de la classe mitjana, de famílies, perquè també jo tinc una amiga que se dedica a la part social i te deia, bueno, és que ara un matrimoni que se volia separar i que hagi de tenir dues vivendes no se pot permetre. És a dir, pràcticament hi ha moltes parelles que continuen vivint a la mateixa casa separats perquè són incapaços de trobar un lloguer per un i per l'altre. És a dir, que també hi ha moltes qüestions d'aquest tipus, no? Però bé, la qüestió és que, al final, tota aquesta mobilització, jo crec que estem entrant en un moment que realment se necessiten mesures. Ara hi ha una sèrie de mesures posades damunt la taula per el govern estatal, i que bé, que s'han d'aprovar per decret llei, no? Dimarts i divendres, pues d'aquí dos dies han de veure si al final surten. Jo no és tan sol de mesures, jo crec que aquestes mesures no solventaran tot el problema. Sí que és vera que pal·liaran una part. Això jo crec que tota la mesura, però crec que hauran d'anar més enllà. El tema de les zones tensionades. Clar, aquí moltes pollans han demanat que el govern del autonòmic i el govern del PP declari zona tensionada a Pollença, igual que altres pobles, però tampoc ho vau fer perquè el lloguer han pujat moltíssim. El tema de les compres d'habitatges estrangers que no viuen encara. Jo cada vegada deixar a més persones de Pollença, jo abans coneixia tots els veïnats del meu carrer i ara en conec res, de 10 a la millor en conec 2. Els altres venen un mes i després venen amics, contínuament venen amics. Això que és un lloguer il·legal, un lloguer turístic que no paga impostos aquí, que al final se'n beneficia perquè ho lloguen en el seu país, cobren allà, no paguen res aquí, nosaltres pagam ofens per ells, els subministran tots els serveis, però no mos paguen res, ni estan donat d'alta. O sigui que encara que ara se pugi el 10% de la vivenda turística, aquests no ho pagaran. I això jo crec que si ara mirant totes les immobiliàries, que nosaltres jo crec que no sé, som el poble que tenim més immobiliàries, tu mires les fotos i qui és la persona resident de Pollença que pot comprar un habitatge que està publicat a les fotos, que jo crec que no ho sé, molt pocs, perquè gairebé tots són, clar, cases de més luxe, de moltes grosses, estan pensades per compres estrangers. Jo crec que tot això, les mesures de control lloguer legal han de ser molt fermes, vull dir, jo crec que han de ser fermes a lo sentit, perquè la gent que ho fa bé, que paga els seus impostos i que fa bé, aquesta és la que jo crec que s'ha de respectar. I tot això, en un final, el problema d'ornament d'aquesta de Mari Carmen, jo crec que és desgarrador, perquè és que tu te poses en la situació de que tu tens 80 i pico d'anys, fa 70 anys que vius en un lloc, i on has d'anar? On has d'anar? És que no pots anar enlloc. Per tant, és vera que hi ha d'haver mesures, el govern, les institucions públiques estem obligats a posar mesures per pal·liar que aquesta situació no s'adonin ni la gent quedi en el carrer d'aquesta manera. Avui en dia ni una parella pot pagar un lloguer de 2.000 euros. Per què? Perquè no serà continuat, en un final arribarà un moment que haurà de deixar de pagar-lo perquè segurament no li bastaran. Tindrà fills i quan sumes o gastes de fills de lloguer i de no sé què, no li bastaran o tot més. Per tant, és una situació molt dramàtica la que pateixen. No ho sé, jo espero que aquestes mesures vagin endavant, espero que vagin més endavant més coses i de qualque manera pensem tots, reflexionem, perquè jo crec que jo me poso jo mateixa, i això també si ho poden traslladar també en un comerç. Avui en dia el petit comerç no pot competir a els lloguers que se demanen per franquícies, que se demanen per grans cadenes. O sigui, al final un comerç feia un lloguer petit, però clar, ve un més gros i li ofereix un lloguer més bo i aquests petits comerciants no ho poden pagar. Per tant, s'han d'anar a una zona molt més dolenta, no tan bona. És una situació que cal que l'Estat en aquests moments... El que està clar és que el mercat no ho ha regulat, no ho regula. No és capaç de regular-ho, perquè duim anys així. Per tant, és necessària la intervenció pública. I jo crec que aquí hem de ser capaços tot de veure que no hem de mirar tant per nosaltres, sinó en el futur, tu que mos venen a darrere, en aquest cas.
3: No, jo totalment d'acord. Crec que la situació que ha passat ara no ve d'ara, sinó que és una logota que ha colmat tot això, que ha sortit d'aquest denonament de la Mari Carmen, però que hi havia una preocupació de la vivenda. Ha estat fa temps engegant, que és una preocupació molt important. Jo crec que era la primera preocupació per a tothom i ha esclatat d'aquesta manera, i és normal que aquesta mobilització de la gent i aquesta vegada indignació farà que almenys ho prenguem un poc més en sèrio. I estic d'acord un poc que entre tots hem de fer reflexionar i hem de posar les mesures. Jo crec que les primeres mesures, el primer que ha sortit, que és el que havia de sortir, que és el govern central, i aquest de setmana va fer feina en treure aquests dos decrets que va aprovar dimarts i que s'han de convalidar divendres, que són mesures jo crec que interessants i valentes, no s'ha de quedar aquí. Jo crec que hi ha una reflexió molt més allà. però si ho veu no s'han arribat a regularitzar, doncs entre totes les entitats i entre totes les administracions haurem de fer un poquet de la nostra part. Cada poble, cada comunitat té les seves peculiaritats i crec que el govern central, des de les seves capacitats, les autonomies dins les seves i els municipis també dins les seves capacitats, entre tots hem d'anar fent passes per pal·liar aquesta situació que és insostenible. Que aquí des de Pollença, un ajudant no ha dit, s'havia demanat que declarés en sort tensionada, no ha pogut ser possible, tenim un problema de que has comentat també d'aquest lloguer estranger, però també dins, dic, perquè des de l'equip de govern, d'aquests 3 anys que hem estat, almenys coses que hem pogut anar fent per pal·liar un poquet és fer aquest acord amb l'Ibavi per poder fer aquests 28 habitatges que començaran a fer l'any que ve, 2 habitatges d'Ucaroti, s'està tramitant el tema de l'UNAC 15 també des de fa uns anys, que també permetrà que hi hagi un 15 o 20 habitatges més, que tot això ajuda un poquet que si hi ha aquests habitatges de protecció oficial, doncs potser ajudem a regular un poc. S'ha rehabilitat també la casa de Rosevell per situacions d'emergència. Bueno, doncs anem a fer petites cordes que puguem fer des de cada un dels racons per poder pal·liar això. Una altra de les coses que s'està estudiant, serà un de regles fiscals, una de les coses que va fer el govern central és relaxar un poc les mesures fiscals de cara a l'any d'enguany i l'any que ve, per tot el que sigui tema de compra d'habitatges o de tot el que sigui per emplear remanents d'aquests 50 milions que té Pollença de remanents per poder injectar mesures per actuar damunt la vivenda. Jo crec que també és una de les coses que hem de fer, és intentar si podem trobar més habitatges per comprar habitatge o immobles per poder també anar fent ampliant aquest parc de vivenda pública que també de certa manera, si entre tots anant fent aquestes coses, anirà a regular un poc. Dic, un tema molt preocupant i jo crec que s'ha de deixar una mica on parla les discrepàncies polítiques que hi ha hagut. La llei de vivenda no s'ha aplicat a segons el lloc, aquest decret o semblant se va d'un mes de maig i és vera que la situació de govern és que no té unes majories o les ha tengudes però després no les té, però crec que s'han d'anar deixant de banda a vegades un poc les parts polítiques i posen molt, com dèiem aquí abans, són quins temes aquí hi ha hagut unanimitat i que tothom tingui altura de mides i si hi ha una mica de més de consens o de força parlamentària i se puguin convalidar aquest decret i se pugui començar a aplicar immediatament.
2: Bueno, jo crec que és un tema bastant complicat. És un tema bastant complicat i no crec que s'arregli tan fàcilment, sincerament, perquè és que sí que és vera que és molt trist que la gent no pugui tenir un sostre o no se pugui permetre comprar una vivenda o lloguer-la. També tenim la part dels petits lloguers que han de tenir uns incentius per poder treure aquestes vivendes o que se sentin respaldats per les autoritats per poder oferir pues, aquests habitatges que tenen sense por de que els hi siguin de que se deixin de pagar o que la gent se declari vulnerables i hagin d'assumir uns costos que no poden. Bueno, jo des de la meva experiència, que jo vaig estar visquent 2 anys a Madrid quan va començar tot aquest boom de les habitacions i era impossible realment trobar una habitació o un pis que estigués bé. Entenc molt bé la situació que hi ha allà perquè no és la mateixa que teníem aquí encara pots trobar una vivenda on pots habitar, però és que ja t'alquilen Tulos directament. És que ja fa per lo menos 18 anys que jo vaig estar allà i és que feia pena veure les coses que me volien alquilar per 600 euros. Però està complicat. Ha d'haver una simbiosi entre ambes parts i no sé, esperen que s'arregli, però està la cosa molt complicada, jo crec.
0: Bé, jo hi ha diverses coses que vull dir. Òbviament, un decret llei de vivenda se suposa que és perquè millori la situació. El que passa que jo personalment trobo que això en vez de millorar, ho empitjorarà. Per què? Perquè quan més restriccions poses en els propietaris, menys jugaran. I quan menys joguis, més pujaran els preus perquè hi haurà menys demanda. És a dir, si qualcú s'ha llegit aquest decret llei per damunt, basta posar a Google decret llei i te posarà els quatre punts més importants. Clar, impuls d'aval de primera vivenda, d'acord, superbé, importantíssim i necessari, vale. Mesures fiscals i reguladores per habitatges buits i grans tenedors, d'acord. Però el propietari haurà de pagar fins a 12 mensualitats a llogaters si no prorroguen. Clar, també hem d'entrar en els casos personals de cada propietari, perquè això diu, bueno, jo som un propietari, he llogat un pis durant 5 anys, és hora de que se'n vagi un llogater, perquè vull que hi visqui el meu fill, o perquè vull anar jo. Clar,
3: en aquests casos estan, però si desgloses una mica el decret, això són titulars, però el cas és que si tu l'has de mestre per tu viure un fill teu, està arreglat. Igual que també, és una, si tu aquell lloguer, potser ets un petit propietari com vosaltres dos, i acceptes baixar o mantenir un lloguer, també tens una bonificació d'un 10%, és a dir, no tota la... O sigui, jo entenc que és complicat, perquè has d'intentar fer l'equilibri entre el propietari, sobretot el petit tenedor, i el lloguer, però bueno, dins aquest equilibri, jo puc dir, perquè creus que no serviran per res, jo crec, bueno, que és una base per sortir, perquè...
0: Trob que no se li està donant seguretat jurídica en un petit propietari, que és el que està passant per tot, perquè està invent gent que està allà, que se fica d'ocupa, entenc la necessitat, i jo sempre ho dic, jo estic pagant un lloguer, i no me fa gent de gràcia haver de pagar les doberades que se paguen, i jo tinc una cosa relativament assequible, però també me posa la part de l'altre, no? I clar, si tu comences a restringir, això mai ha anat bé. Mai ha anat bé. Després, en un parell de dies, Antoni ha dit, durant aquest cap de setmana s'ha posat a fer feina el govern central. Però ja era hora, ja era hora, perquè fa quasi 8 anys que estan en el govern. 8 anys que governen, 8 anys que no s'ha fet absolutament res. Aquest problema no ve d'ara, com bé heu dit tots. Ve de molt enrere i no s'ha fet absolutament res. Però és que ni ara, ni quan governava nosaltres, jo sempre ho dic, jo no som de cap color polític. Ara, jo, na Mari Carmen, anses la vena de tothom perquè mos han emprenyat, d'acord, també hi ha un trasfons a tot això, no només és, no és un fons de buitre que la va treure, també crec que les notícies s'han de llegir. Jo me fa molt de pena que una senyora de 87 anys l'hagin de treure de casa seva, però tenia un lloguer que se va aconseguir per part de son pare durant l'època franquista, que el PSOE va canviar la llei, per tant només se varen permetre dues pròrrogues o permuta, no sé quin nom tenen, ja la va tenir una sa mare i ara la té ella. És a dir, aquesta senyora ha tingut una feina tota la vida. El que passa que jo també vull viure per 200 euros de vol el retiro. El preu ha pujat, malauradament, per tot. El que passa que també hem d'entrar en profunditat a mirar. I jo, no sé, és que pareix que el govern no va d'ell, el govern central, això no va de jo he heredat això, no, perdona, fa 7 anys i mig que governa.
3: Discret completament, normal, tu, ja t'he dit que s'han parat de fer feina el cap de setmana, perquè s'hi ha plorat perquè hi ha hagut una emergència, hi ha hagut un tema que ha sobrevingut i és com una cosa que ha estat una emergència i s'han plorat a fer feina per treure un decret, perquè ja el van treure fa 6 mesos i no el van aconseguir provar.
0: Massa bé que se poguin fer feina, però que se posin a fer feina
3: una llei,
0: una en
3: llei,
0: tot, en
3: una llei
0: que no s'han posat a fer feina.
3: Una llei de l'habitatge que ha fet el govern i que hi ha 14 comunitats del PP que no estan aplicant. Jo crec que hi ha una mica de corresponsabilitat aquí, que hi ha una safalla, guerra política en tot, i que hi ha coses que han de tenir, hi ha d'haver un umbral, hi ha un mínims. El que no pot ser és que perquè hi ha vosaltres i perquè aquí tot val, perquè el govern és il·legítim, perquè el president l'han de tombar de qualsevol manera, no apliquen la llei d'habitatge. I jo discrec que no s'hagi fet feina aquesta setmana. Crec que s'ha fet un Ministeri de l'Habitatge, s'ha fet una llei,
0: no se sabia ni el decret.
3: Se t'ofereixen molt de dobbes a les comunitats, i que les comunitats autònomes, a més, algunes com València, com Madrid, l'únic que sí que l'està aplicant és Galícia. I de fet l'està aplicant bastant bé.
0: I va haver una cosa, és que hi va haver un desnonament ahir d'una família nombrosa a Mataró, i jo no veig que ningú segueixi. Això és dir, ja m'és igual d'on sigui, ojalà no hi hagi d'haver cap. També va dir en Pedro Sánchez antes d'entrar, no habrá más desalojos. Pues ja 90 per dia. És a dir, jo estic totalment d'acord. Si no hauria de prevaler el color polític. Si jo m'és igual qui governa en el govern central, però el que com es governa no, deixa'm, però... moment, Toni, el que el governa ara mateix és el PSOE en el govern central i que té les competències de vivenda són ells, després el govern autonòmic i el consell tindran les seves competències, però les màximes les que la té és el govern central i el govern central no ha fet absolutament res en 7 anys i mig, i ara fan via, ojalà fessin via en molts altres aspectes, ojalà fessin via amb un tema de Ceuta que fa 2 mesos que estan així i això ja va bé per taparó, és a dir, hi ha moltes coses que no se fan via i jo no ho entenc, i com he dit, la ministra de Vivenda li varen demanar per aquest decret i està fet d'aquella manera i ni s'ho sabia, és a dir, jo ojalà servesqui, ojalà, però som molt escèptica perquè la meva opinió és quan no és lliure albedrío, que cada un fa el que vulgui, però quan restringeixes sol anar malament.
3: Jo,
0: veurem.
3: Bueno, igual, jo pot discrepar perquè però en discrepar, que sí que s'han fet coses i que no s'han fet del tot, no s'han fet bé, però que hauria de aquest mínim, aquesta capacitat o altura de mides que tenia la política un temps, crec que s'ha de recuperar i de som pot seriosos. Que hi hagi un pàter d'estat és un problema, o de l'habitatge, no només d'Espanya, està passant arreu d'Europa. Una cosa que no
0: sí, el que passa és que aquí tenim els sous que tenim.
3: Sí, però bueno,
0: se nota menys perquè cobren millor.
3: Ho he dit a la meva primera intervenció, veurement si entre tots, tothom que faci el que pugui, però no mos posis en traves. Si nosaltres des d'aquí, ho dic, és un exemple molt bé, Pollença, s'ha fet una col·laboració amb el govern de diferents colors polítics, hi ha hagut un acord per fer aquests pisos, els han cedit un espai, un solar, faran uns habitatges, han tingut enteniment amb els tècnics, amb els polítics,
2: però no deixen de ser de lloguer de 7
3: bueno,
2: anys,
3: però que puguem fer les mesures, exacte, que puguem, no, nosaltres, cada un de la seva administració,
2: però vull dir, perquè,
3: que potser m'ho han de coger com és un exemple que tenim, que si hi ha una prioritat i un problema que realment ens preocupa, que no hi hagi d'haver aquesta lluita política. Mira,
0: sí, bueno,
3: una dada que vaig sentir ahir, que era un de cada 5 diputats que han de votar dimecres o divendres aquest decret, un de cada 5 o aproximadament són tenidors de més de 3 o 4 pisos que els alloguen, que són rentistes. Ja me diràs tu quin panorama no hi ha que ha de validar aquest decret.
0: Sí, després també si mires un congrés de diputats és que en veure, sàlvame, és que és vergonyós, perquè nosaltres tenim les nostres discrepàncies, sí, però crec que també amb un decoro, amb un pot de sentit comú i respecte, no? Però bueno,
3: és un circo,
0: és a dir, men que li diu més grossa perquè així me treuen xarxes socials i així me veuen, així guany vots, és una pena. El que és vera que el que ha dit na Maite, el que ha fet l'Ajuntament òbviament és una bona passa, és un parche, un apanyo, però és l'únic que pot fer l'Ajuntament. En el final l'Ajuntament no té competències en vivenda i l'únic que pot fer és cedir-li pavi qui si les té per construir. Sabem la manca de terrenys que hi ha a Pollença que se puguin construir, per tant, bueno, esperem que en surti més.
4: Jo evidentment no coincideixo amb tu, perquè un mercat ha demostrat que no ho fa regular. Ja duim tant de temps esperant que el mercat ho reguli i el que ha fet és col·lapsar. Vull dir que al final el que tu dius que ho regularà, ja ho hem provat en això, ja està aclarit que això no s'autoregularà. Però bé, bueno, jo volia posar un exemple de que, ara, un petit exemple de cada cosa, l'ho he sentit de dir, clar, aquí dèiem, perquè clar, si dic, jo vos posaré l'exemple de Suïssa. A Suïssa està prohibit comprar per estrangers segones residències. Està prohibit. Si tu no has de residir en el país, està prohibit. És un govern de dreta, Suïssa. És un estat superconservador. No estem xerrant d'un estat comunista, ni d'esquerres. És que a vegades, però saben el que volen. No. I declaren zones tensionades. En declaren de zones tensionades. És que vull dir que no... Vull dir, hi ha moltes mesures de les que estem xerrant.
2: És que no deixem que això...
4: No, però, vull dir que no... És a dir, però és que... Jo vull dir que hi ha gent que s'adalanta. Hi ha gent pues, que té molt en compte la propietat privada, que té molt en compte, però també vull dir, tenen molt en compte quines mesures són, serveixen. Serveixen. Després, i ara posaré un exemple d'aquesta mesura que jo he dit al començament, crec que seran, pal·liarà, però jo ja he dit que creia que no resoldria. Per exemple, jo aquí vam... quan estàvem més a... hi havia tot el tema de corters. Jo, per exemple, tots aquests corters abandonats que el Ministeri de Defensa em faci negoci, m'apareix cruel. Tots aquests corters abandonats s'haurien de dedicar gratuïtament a fer vivenda pública. perquè el que no pot ser és que venguin a un gran promotor i, guanyi, i si guanyi dos vegades la situació que tenim. Jo vos ho dic així clarament, jo sempre ho he defensat, ho he defensat al Parlament, que escri... i després ara més un exemple petit en el govern balear, per moltes mesures, però un exemple petit, nosaltres vàrem modificar, vàrem fer la llei de vivenda i vàrem dir que tenia un dret, el govern tenia dret a tanteig i retracte de tots els edificis, de tots els habitatges que havien fet de vivenda pública però que en aquell moment se venien. En un moll s'estan venent vivenda pública que se va construir en aquell moment i el govern no exerceix el dret de tanteig i retracte. Mentre si l'exercís, aquests podien ser vivenda pública. Ho dic perquè cada administració també fa coses que crec que ara els hauria de reconsiderar. Per això he volgut posar tres exemples perquè s'entenguessin. I crec que ho hem de reflexionar tots.
1: I bé, un tema que està a l'ordre del dia, que és dissabte veurem una manifestació a Palma, que s'ha recuperat titular a xarxes socials i d'altres, però bé, nosaltres li hem de donar el torn a David Alonso, que no l'hem mencionat, però avui no ha pogut venir, i ens ha enviat un àudio, no?, per donar un poc...
0: No és que estigui aquí assegut sense dir res.
1: No passeu pena. I bé, moltes gràcies a tots i totes per venir el dia d'avui, per parlar sobre tots aquests temes, i bé, tornarem un mes que ve. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Tot.
5: Hola, buenas tardes. Disculpar que tenga que entrar de esta manera, pero hoy estoy por Palma en un consejo de administración de autoridad portuaria y no puedo estar con vosotros. Pero bueno, me he comprometido con los compañeros de la radio a hacer una intervención un poquito rápida para abordar un poco los puntos más importantes de los temas que se habían propuesto para la radio. Bueno, primero de todo, en cuanto al pleno de septiembre, bueno, hay varios puntos de tema de personal que bueno, que esto posiblemente se puede haber solucionado anticipándose a este problema que luego ha surgido. Al final los trabajadores han hecho el trabajo y desgraciadamente pues van a tener que devolver ese dinero, o a lo mejor un tribunal lo tendrá que decidir. Luego, sobre la declaración de disponibilidad de créditos, bueno, gracias a esta ley que está legalizando todo lo que son edificaciones en rústicos, se están ingresando bastantes de estas infracciones que tienen que compensarlas para esta legalización. Nos parece un poquito lento el ritmo, sabiendo que hay muchos expedientes, pero bueno, es buena noticia porque hace que al final se puedan tener partidas que se puedan llevar a cabo en esta legislatura, ¿no?, en esta liquidación del presupuesto. Luego, ya el tema de las bases de concurso de artesanía de Poyensa, nos parece buena idea todo lo que sea promover los trabajos hechos con materiales de Poyensa, con materiales de Mallorca, con toda esta carta de grandes maestros que tenemos de artesanía, pues todo lo que sea fomentarlo, nosotros pues siempre vamos a estar de acuerdo y nos parece bien. Luego ya paso al punto de campamento de Calamurta. Nosotros hicimos una publicación y estamos desde luego de enhorabuena en Poyensa, se recupera un espacio emblemático. Yo mismo fui un boy scout, por decirlo de alguna manera, de este espacio cuando era niño, y es un disfrute personal y a nivel social muy importante el poder tener estos espacios como es Calamurta y que se pueda volver a bueno, habrá un proceso, pero en breve pues nuestros niños de Poyensa y de toda Mallorca, porque se ha firmado un acuerdo con un convenio con el Consejo de Mallorca, y aquí destinarán para actividades de gente joven, de juventud y demás, pero vamos, nosotros de alguna manera
6: estuvimos desde el minuto uno poniendo en contacto las personas que se tienen que poner en contacto, y bueno, ha sido fructífero porque el resultado ha sido que se llega a firmar este convenio y que y será una realidad. Estábamos de enhorabuena. Luego, sobre el tema de las baterías de litio, hemos sabido que hay dos nuevas peticiones. Para que la gente entienda un poco cómo funciona, todo esto viene en base a la ley de cambio climático que se aprobó en el año 2019, cambio climático, y luego teníamos también la ley de no me acuerdo el nombre, lo busco, exactamente, teníamos dos leyes que amparaban esta posibilidad de que al final ha sido real, de que entraran las diferentes empresas a montar sus negocios. Al final son es una empresa privada, y bueno, lo que ha hecho el Partido Popular desde el minuto uno que vio este problema, porque quiero recordar que esto se votó en el Parlamento en el año 2019, en febrero o marzo de 2019, la ley de cambio climático y la de proyectos industriales, que no me acordaba de esta segunda, y dio pie a que se pudieran hacer estas macroinstalaciones de baterías de litio en cualquier sitio. O sea, era una estrategia, estaban consideradas estratégicas, y esto daba pie a que pudieran montarlo en cualquier sitio. Es cierto que dieron un plazo para que los ayuntamientos dijeran dónde se tenían que poner estas posibles industrias estratégicas, estos proyectos, y realmente no se hizo, y ahora nos encontramos con el problema. Pero quiero recordar esto, que se hace en base a unas leyes del año 2019. En el 2025, en julio de 2025, cuando el actual gobierno balear detecta estos problemas que se están montando en zonas rústicas, porque como esto te daba pie a poder hacerlo donde quisieras, pues se derogó esta ley que te permitía hacerlo donde quisieras, se derogó en las Islas Baleares. Las dos primeras y estas dos últimas que se han presentado están presentadas dentro del plazo previo a que se derogara estas leyes. Estamos hablando de entre el 2019 y en el 2025. Y claro, no, cuando hay una ley que te ampara el empresario o la empresa que monta esto, se agarra esto. Tú no puedes decir no lo quiero hacer aquí, porque estarías yendo en contra de una ley, y eso tiene un nombre muy feo en administración, y se llama prevaricar. Y entonces lo que están mirando, y yo tengo fe en que será así, es que por tema de medio ambiente, porque evidentemente están en rústico, en zonas cercanas a torrentes, a zonas cercanas a viviendas, a zonas cercanas donde hay una fauna, muchas casuísticas diferentes, porque son cuatro sitios totalmente diferentes. Yo creo que a través de medio ambiente esto no seguirá adelante, y tengo fe en ello. Y ya, para no prolongarme demasiado más, en cuanto a la crisis de habitatge, es una crisis que viene, hace años que venimos viendo que iba a llegar, y ha llegado. Y es que ya no hay una crisis de habitatge. Yo voy a hablar de Mallorca, que es donde estamos y donde lo sufrimos los mallorquines. Nuestros hijos lo van a tener muy difícil poder ser mallorquines, así como suena. Es difícil darle una solución. Este gobierno ha hecho mucho más que se hicieron los 8 años anteriores, es así. El gobierno
7: socialista con MES no pusieron adelante ninguna iniciativa que facilitara el acceso a la vivienda, y este gobierno pues está haciendo cosas. No te digo que sea la panacea todas las leyes que intenta impulsar, como estamos viendo ahora la creación de habitajes en Pollensa, por ejemplo. Hay una serie de leyes que ahora te permiten hacer viviendas protegidas con, o de alquileres con precios establecidos, y es una medida, no es la solución final, desde luego, pero la solución final es difícil, va a tener que ser una suma de muchas cosas. Yo espero que nuestros hijos sí que puedan seguir siendo mallorquines, porque sería una buena, una pena para todos nosotros tener que abandonar nuestra isla. Espero no llegar ahí, pero bueno, un poco más, no quiero decir mucho más, que seguro que los que estéis en directo vais a tener más posibilidades de hablar de más cosas y poder confrontar ideas, que siempre es mucho más interesante. Venga, muchas gracias a todos, adiós.

0: Era comença a allunyar-se. I potser hem d'assumir que aquest Mallorca no està preparat, ara mateix, per tornar-hi. Però també pot passar una altra cosa. Que hi ha tot ja fons. Si després de les derrotes, les decepcions, les lesions i fins i tot els accidents de Son Bibiloni, ja no podem anar més avall. I que, a partir d'aquí, comenci aquest girat-se la truita. Perquè el futbol també és això. De vegades, quan sembla que tot va malament, és precisament quan comença a canviar. Així que avui, no sé si dir-vos que el somni de primera haurà d'esperar, o que simplement ja han tocat fons i ara només ens queda anar per amunt. Això és el Pipero 41. I aquí procurarem que res mortegui damunt. Començam.
1: El Pipero. Opinió, polèmica i molt de Mallorca.
0: Aquí hi ha molt de plafons penjats, també,
2: Jo? Si no estàs ben clavat. M'ho hagués exigit un llocasco,
0: Bé, però aquests estan encoixinats.
2: Ah, oh, està bé.
0: Si se mostraven d'un no m'ho faran mal.
2: No.
0: Bueno, tenim aquí, ja l'heu sentit, en Miquel, com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
0: En Pep.
3: Hola, bones tardes.
0: Correnços.
3: Jo com sempre, la meva vida.
2: A Correnços.
0: Mister?
4: Copiu.
0: Copiu, també. I en Miquel Àngel, des d'Eivissa.
5: Com estem? Jo he sortit en esquerrer perquè no m'aquella res per damunt.
0: Va bé, val més allà. No?
2: Saps si te pella un xaf allà damunt?
0: A l'art de Tivissa n'hi ha estrangers que boten de balcons i això, perquè l'art de Tivissa és més perillós. Però bé, un xiste fàcil, ja està. Miquel, com ha anat això a la xarxa?
2: Bueno, ara m'ho comentava...
0: Pot dir malament, pot dir.
2: Sí, copiu, com deia en Xisco.
0: Està con la tipo.
2: Sí, ara ho xerrau. Trobant que darrerament hi ha com menys participació.
0: La gent ha començat a fer feina, començat a escola... escolars, fer de xofer del teu fill,
2: se nota. Ara quan venia cap allà estava pensant també ens he de fer una enquesta, a mem, si hem de fer més enquestes.
0: A mem, a quina hora has de fer l'enquesta perquè els hi surt? Ja sé, a quina hora anava en un vàter?
2: Exacte.
0: És un moment clau.
2: Exacte. I això fent dues enquestes, a mem, si n'he de fer més i a mem, a quina hora?
0: Això no jo t'ho vulguis, tu ets el que comandes.
2: Jo per mullar enquestes, però mira, vàrem fer, en Xisco va mullar la setmana passada aquell 11... que alguns van que li fitxar de trampa. Això és fer trampa.
0: N'hi va més, a més. Jo vaig veure per xarxes, però jo ho mira. N'hi va veig de... Ara m'has tocat la fibra, ara no sé què. Clar,
2: Bueno, doncs pues, vàrem fer aquesta enquesta i un 30% se quedava en l'equip que va dir en Xisco.
4: La descens del 2021.
2: Efectivament. Un 60% se quedava l'actual. No havíem vist el partit
0: encara. No havíem enjullat.
2: Ja, això,
0: ho han de dir.
2: Si ho haguéssim tornat a mullar dilluns, no era així. I vam posar una tercera xoc, no em prenyeu, i si ho deies qualcú, un 10% va dir no em prenyeu.
0: Ara que ve això.
2: Sempre la vostra opció, dues són massa fàcils. I després, se m'ha acudit, perquè qui més que manca de Somo va venir calent, en el sentit de que més d'una emprenyadura d'hom, i vaig dir, vinga, hi havia moltes coses en calent, tampoc.
0: Jo vaig escriure.
2: Sí, ja ho sé, tu sí. Però vull dir...
0: No sé jo vaig parlar, però no sé jo.
2: Jo volia 300 coses. Vinga, vaya merda aquí. Perdó. Bé, em van dir no anam, usurarem, més normal de qualcú que diu usurarem.
0: Optimista.
2: Pàjara. Va demanar dues paraules, però amb una va bastar.
0: Aquesta amb una, l'epidària.
2: Una altra va dir fer hòsties, molt adequat, i un va dir sense resposta. Això analiseu com tu vulguis. Sense resposta, en aquí, no ho sé, moltes preguntes.
0: Vestiment no xerrar.
2: I després vàrem fer, evidentment, la porra. La porra sí que participa molta de gent.
0: S'agrada, sí. Perquè les pipes et motiven.
2: Tu, i un 2-1 i un 2-0 de realment t'agrada molt. Tu dius que ens devinin un 2-1, andarà a fer una compra d'urgència.
0: No comprem a gran ell.
2: No tindrem pipa per tothom.
0: Una grapa de taparom.
2: Tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 varen dir 2-1 i un va dir, ojo, ajudeu-me, 2-1 quasi damunt xiulet d'inici. Com se fa un 2-1 d'inici?
0: No tenim el làmin nosaltres, que marxi vols...
2: No, però és un 2-1 d'inici.
0: Clar, però això t'ha dit, no tenim un que faci un gol en un minut, nosaltres.
2: Sí, no...
0: No el tenim. Molt bé, jo fent-ne un i fent-ne 90.
2: O sigui, l'hem de fer en un primer minut, mos han d'empatat el d'un i hem de tornar a marxar l'altre. Quin partit que queda després.
0: Ja m'on anem.
2: I després 3-2, 1-0, 3-0 i ja...
0: Bé, ningú ho va endevinar.
2: Ja va. Vull fer un incís molt ràpid. Aquí la setmana passada, en aquesta taula, que vaig dir a un, Kokuma dice, Nizo, segur que vaig acostar més en un resultat.
0: Ojo. No us ho podria fer gust, això.
2: Exactament.
0: Anem a la tertúlia.
1: El Pipero, un escut, una missió, tornar allà on ens toca.
0: Bueno, això ja m'agrada tant, xerrar d'un partit, sí. Avui xerrarem d'un partit.

0: Jo he de dir que vaig poder veure la primera part i la segona d'aquella manera. Però bueno, jo la primera part m'agrada. Ho dic ara. Hi ha hagut moltes crítiques. Jo crec que és de les millors parts, ni primera ni segona, que hem fet enguany.
1: És que també van xutar un
0: pic. I me mantenc de jo l'oig de dir-ho.
1: No, ja estic un poc
0: en... Hi va haver ritme,
2: però no va ser xerrer.
1: De les millors primeres parts, no, però van tenir...
0: La millor, per això. La millor.
2: L'anima.
1: Oh, Déu, tu, està...
0: No. És que ho analitzava en fred i vaig dir, hòstia, llevant d'aquell xut de tres quarts de llamp que veu gol, un refús, la Mariana hi s'acosta.
2: No. Això no era.
0: I nosaltres vàrem tenir un palo, un mano a mano, vàrem tenir un remat d'en Somajoro, vàrem tenir bastantes jullades de tall, i a més, com a molt dinàmiques, però això després, jo que coincideixo amb l'entrenador, jo va dir que a partir d'aquella targeta inventada, me sap greu dir-ho, perquè allà no, es quasi ni falta.
2: Cuando lo es, lo es.
0: A un corner, a un defensa, a devorar el seu corner, que no era ni aturar una, ni aturar una contra ni res.
2: Nada.
0: Te treu una targeta grolla, aquí se va com a... Mort basta poc. Mort basta poc perquè el castell de naipes...
2: Sí, se mos cruza un cable.
0: Se deixoni. Però jo trobo que va ser una molt bona primera part.
1: No, jo també. La primera part no es va ser... Vaig veure un altre pic repetició. Això, la primera part també va ser més bona, més ràpida, més, no com la segona part que era trepitjar balon, me la col·loc, ara passo balon... I era un joc superlento, la segona part. Superlento. Però la primera part va ser més dinàmica. Comparat a l'Almeria, el que vaig veure la segona part, sobretot l'Almeria, és que jugàvem un joc fàcil, ràpid, i no s'arribava molt bé de la contra.
0: Potser és un millor... O sigui, pot ser l'equip més de segona en lo gens jullat. El seu joc, vinc a dir, l'ho ajudar a dir.
2: Fins ara sí.
0: Rotxerets a darrere i a fer un gol.
1: Van saber tanquets molt bé darrere, claro, perquè ho saben que Mallorca lluia molt en joc interior i se van tanquar molt bé, quan anaven un poc a banda s'obrien un poc, però ells van tanquar molt enmig. I a Mallorca sempre estem en la mateixa dinàmica, d'entrar per de dins, i no sé, tenim dos tios alts allà perquè esperen balons alt, per penjades i penjant poques.
0: Miguel Àngel...
3: Bueno, jo en línies generals, evidentment hi ha molta diferència la primera i la segona part, però jo hi faria un incís en el que tu has dit, que per això és molt important. Qualsevol detall que per infin que pugui ser mos tira per avall el nostre castell, vull dir, són molt febles, anímicament parlant, o emocionalment parlant, perquè vale, és una falta, te pot aturar ritme, te pot aturar tal, potser és una falta, un jugador important, una targeta, un jugador important, no ho sé, el que sigui. Però és veritat que hi ha circumstàncies que en principi no mos haurien de passar factura i se mos cau tot, no ho sé. Jo crec que ara mateix com a equip pues no tenim cap tipus de fortalesa.
1: No funcionam.
3: I per això se nota molt.
2: Sí.
3: Sí, vull dir, a la primera part van tenir un funcionament més o manco dinàmic, va agradar més, va agradar menys, millor primera part de la temporada que duim, el que sigui, però hi ha molt diferència en la segona part, i tampoc, evidentment, la lesió Morlanes es manca molt, però, bueno, vull dir, com a equip tenim 25 jugadors, o 29, segons en Xisco, no ho sé, ja no ho sé quants en tenim. No ho sé, jo crec que són molt febles, jo crec que això mos endarrereix molt, però, bueno, no ho sé, jo pegaria aquest incís.
2: Era com una bolla de neu. Així quan anàvem passant un minut s'anava fent més grossa.
0: Però en Xisco ha dit una cosa, però jo bastant interessat, que és el tema del joc interior. Que es xoca molt veure que, per exemple, l'altre dia tot ho tens, anant per mig, passes ballant molt com intentava la fer ja el primer passe que sigui definitiu entre línies, els extrems, que no jugàvem amb extrems l'altre dia, perquè jugàvem d'una manera... Sempre, com deia en Xisco, hi ha un altre programa, a tema canviada, que això té tendència a que tirin cap a de dins. Jolinés, l'any passat no teníem estrens, i molt lamentàvem. Ara tenim en Muriqui i no tenim ningú que li pengi una pilota. En guany, si tenim coses, són estrens. I perquè no feim
2: amplitud... No s'impleen com un estren.
0: L'amplitud de camp en los estrens te donaria ocasió que qualsevol ballada, en Dardé, en Pablo... en sala poder fer un passe interior per de dins. És clar, és que us estens en van cap enmig, arrastres els seus cap enmig i ja molt juguen en tres centrals tots els equips.
1: Jo que per és el que volen fer és que, clar, el que volen fer és que els estens se'n vagin cap a dins, que arrastin laterals i tot, ho arrastin cap a dins i deixar o que arribi obert per als laterals.
2: Claro, però l'Utrals han de doblar també.
0: L'Utrals no arriben.
1: No arriben. Jo el que m'ha desquiciat més de la segona part és que veia en Rayo i en Donald, vinga, control, top de la pilota, mira, me'n aixequi el cap, passen en Donald, Donald, que em va pillar en Rayo, així, hi havia després en Darder, en Torre i en Sala.
0: I Avellar no ho porta,
1: no tenien quan, tenien tres organitzadors de pilota i cap d'altres tenia la pilota per organitzar l'equip.
2: Ni la tenia, ni la demanava, ni l'anava a cercar.
0: No hi ha moviment, hi havia jugadors molt d'espai.
1: És que estan en Rayo, estan en mito camp, s'abandona, tocant, tocant, però supermoveien la pilota.
2: I va haver un moment...
1: Maria diu, això és superfàcil defensar.
0: I en Maria,
1: quan agafava el balón, doncs superràpid, arribant a porteria contra ell, superràpid i fàcil.
0: I això tu penses, tenien dos estrens? És que ningú tira un marge de ruptura, tio, per intentar obrir un forat a una altra persona que vulgui entrar.
2: Sé que hi ha una esquena dos centrals.
1: És que hi havia sis tios acumulats allà, però, frontal de l'àrea.
4: Però l'ajudem ara, no tenim com de sortir darrere. És a dir, tenim... I jo mai xerrat malament d'Enderdé, perquè és un tio que m'ha agradat el seu joc, però, ojo, s'amallava. No és que s'amallava.
2: En Pep i jo ho vam comentar en directe.
4: Era, va ser exigirat la segona part,
2: sí.
4: Com estava, és a dir, no li donava cap sortida de balon en el lateral, s'amallava allà enmig de quatre, i més, se movia en el quatre i s'anava darrere. No tirava res.
2: És que ho vam xerrar amb en Pep a la grada, era supergràfic. O sigui, ves, dos centrals, dos atacants de l'Almeria, suposadament, en Darder se posa darrere ells, i darrere en Darder n'hi ha dos més. O sigui, li van fer un quadre allà
4: i ja estava.
2: Però tampoc no s'acaba la pilota, se quedava allà
0: però
2: enmig.
0: Però aquí creus que això és culpa d'en Darder?
1: Que també...
0: O ja han d'anar a mirar menys si la banqueta ha de trobar una solució.
2: Això no ho sabem.
0: Això que veiem altres des de la grada. Nosaltres, bueno, jo no sé, jo ho veia des de la tele, en Miquel Àngel també, des de la banqueta, i en tots els superanalistes que ara tenen uns equipos de futbol, que tenen gent per la graderia, tenen gent a baix, ordenadors, radars i tot.
2: Sí.
0: I això no ho veuen. Clar, perquè ja comences a dir, és en Darder que s'amalla o és en Darder que ja ni la demana perquè diu, jo en tenia la pilota que faig?
1: Però he de dir que jo quan tenien la Darder, sobretot Darder, Torre i en Sala, tenien un marcatge molt més a prop que d'altres.
4: Sí,
1: no?
4: Sí.
1: Clar, això sí, perquè sabien
4: era,
1: que l'entrenador de Madrid va dir, un joc de Mallorca són aquests tres.
2: Claro, però,
1: i tenien un marcatge...
0: Això no tot.
2: Però el que diu en Joan Rafael, i no, tu des de la banqueta això t'ha d'anar a compte i has de fer alguna cosa. Almenys... No vull dir que enviar jugadors, almenys moure qualque peça.
0: O llevant-ne un. Jo ja sé fer qualque cosa, perquè al final tot això se li va sumar també aquestes, a la segona part per jo, lo pot que vaig veure, i això m'ho ha dit el meu fill, que era un ullà. Diu, ha estat avorridor.
2: Sí.
0: No només el ritme de dos equips, però em diu, és que l'àrbit ja de ballada.
4: Bueno, sí.
0: Ja de ballada.
1: I en Fuentes també van saber aturar molt bé.
0: Un xoc de sis, una mà... un no sé què
2: que sigui.
0: Falta, ja, diu, un balon llarg dos botaven, falta. Veja, falta. Diu, papà, diu, no s'ajullava ni 30 segons puto pum
2: en Pep i jo van fotre dues bosses de pipes dues bosses de pipes algo havíem de fer.
1: Jo, per això, a l'Almeria li va funcionar molt bé la pissarra, en què van saber els punts claus nostres, sí, sí. Van saber...
0: Bé, l'Almeria, per això hem de dir que va venir amb un pla de joc molt clar i se va trobar l'Oprani que cercava molt prest. O sigui, ell va venir amb un pla.
2: I molt fàcil.
0: No m'aguantava el resultat, el Mallorca sabem que se tasca en batall, l'aguantàvem una mitjeta, i si ve el gol, han guanyat el partit. I el gol li va venir sense... Sí.
1: Fallo.
0: Com diria en Martí, sense fer cap jullada.
4: No,
0: perquè al final és un xut de tres quarts d'aquesta xuta de ja una punyeta.
2: Sí. Xuta a dir, a menys que passa.
0: N'Arnau Arbera, que... falla.
2: Falla, sí, falla.
0: Però també falla en les defenses que no entra ningú en un ratxat.
2: Avui m'han dit un menys que... Jo no l'havia repetit un gol. Que qui va de més és en Calatallut.
0: Sí.
2: Jo no ho he vist.
0: En Calatallut, un que fa el gol i ja fa l'esquena.
2: Vale.
0: I després hi ha en Somajoro que rola la línia de fora de joc. Això és un altre. O sigui,
1: però bueno, va entrar tot sol aquí.
0: Tota la línia... Bueno, entra tot sol, però si en Somajoro ja has estat en línia en la resta de companys...
2: Fora de joc.
0: Aquell està fora de joc. Que clar, tu dius... En Calatallut bada, però en Calatallut estava en línia
2: estava
0: amb el seu
2: línia.
0: Company i ell li guanya. I tu dius, clar, li guanya perquè en Somajoro també habilita. Si en Somajoro ja ha estat en via d'estar... No.
2: Miquel Àngel, tu com t'hi trobes, això?
3: Bueno, jo, dues coses.
2: Uipa.
3: Ja heu parlat de moltes coses, però jo faré dos incisos. Una, jo crec que tots aquests analistes que analitzen les jugades, els rivals i tal, tot això, merda, perquè tal mateix vos esperen a vosaltres, el Pipero,
0: bueno.
3: Per saber què trobau. I claro. A partir d'aquí... comencen a preparar el pròxim partit.
0: Però sobretot quan xerres tu des d'Eivissa, espera, no?
2: Efectivament.
3: Sí, claro,
0: ara tens xubó de més enfora, té més perspectiva. I clar...
1: Tu, està, tu tens la tele, tu ho veus tot ben, ben clar.
3: Sí, claro, sí, sí. Bueno, jo de totes maneres, anem, això el joc interior. Jo me lo manco. Anem, el joc interior l'has de voler jugar. Poder, si tens homes, que nosaltres ho tenim per fer-ho, ho pots fer, però ho has de voler jugar. Vull dir, tu has d'agafar la pilota i has d'anar pel seu pivot defensiu, has d'anar pels seus centrals. Si, si tu no forces res, dona igual. És veritat que tu després, si jugues joc interior, necessites a dos tios que t'obrin el camp, més aferrats a la retxa o no, això ja pa gustos, disgustos, da igual, però tu has de voler anar pel partit. I la segona part, perdoneu, però... és el que deia, vull dir, se passaven la pilota en Raillo, som a Joro que ell anava... Bueno, no ho sé, jo me vaig avorrir moltíssim la segona part i me vaig desesperar perquè, perquè no volíem fer res. I sobretot, dins el joc interior, el més important de tot és moure-se sense la pilota. I és el que deia, és en darrer, pues, estàtic, no volia la pilota, pues, jugàvem amb un menys, això ja va així. I a l'Almeria li va sortir el partit rodó sense haver de fer ell un gran esforç. Vull dir, segurament és el que vàrem pensar al final de la Real, tot i que van jugar molt millor que nosaltres al Mallorca ahir, fa 15 dies, això segur. Però, no ho sé, jo espero, perquè jo m'agrada que continuïn el joc interior, però vull dir, l'has de voler jugar, vull dir, no ho sé. No sé què ha de fer Luis García perquè funcioni, si ha de fotre, si ha de fotre en Sala, en Torre i en Darderis un quarto de bany amb una pilota i que se puguin avenir, no ho sé. Ja no ho sé què han de fer, però...
0: No, però bueno, jo dins Sant Vivilani evitaria molt... fer coses rares, eh? No fa coses que s'il·lusioni
3: qualsevol. Ah, bueno, no ho sé.
2: No, però ara que diuen Sala, en Sala no va ser... només destacat a la primera part, crec jo.
0: Segurament, eh?
2: Era l'únic que intentava fer alguna cosa, va rompre qualsevol línia...
0: Jo m'ha agradat. L'únic que per jo se movia, i per jo va ser destacat tot i que no marxés aquest dia, també va ser en Fuentes. En Fuentes fa dos passes de gol.
1: No, i en Torre també per jo va ser bo.
0: Sí, però dic en Fuentes...
3: per jo va ser el millor despartit, del Mallorca.
2: Qui? Sí.
3: En Fuentes per jo va ser més destacat. Ho va intentar tot...
0: Sí, perquè va fer una feina...
3: Era l'únic que se movia entre línies, era l'únic que demanava la pilota, vull dir, el tio va intentar...
0: La jullada d'un fallo...
3: El nostre joc va ser una merda.
0: La jullada d'un fallo d'en Antonio Roca, que és un fallo clamorós, perquè és clamorós, fa l'espai ell. O sigui, ell surt de la seva posició, arrastra un central, un lateral té de perdut, ell se gira... i fitxo passe a l'entrada d'en Roca. És l'únic que se movia un poig. Per jo, vidre de la tele. Potser el Duchamp no se veia tant.
2: No,
0: sé que veia el Duchamp, jo coses que me diu Miquel Àngel, o ja xerrant, jo dins Duchamp no el veig.
1: Miquel Àngel és com si fos el nostre pare.
0: Clar, no, jo quan jo vaig veure per la tele aquest dia, sí que em vaig donar compte d'aquests moviments...
1: Quan té un penal, tot d'una idea, el que està a la tele, man, què?
0: Quan té la revisió de bar, menys, què passa?
1: Què passa?
2: És o no és?
0: Vale, amb tot això, i doncs què feim? Atribuïm... Perquè, clar, ara vàrem perdre i per ell com a tot molt més dramàtic, però hem de recordar que el dia de la Real ja venia amb un potxet de dir, han guanyat, però cuidao, que menys passarà aquí. Això, aquest, diguem, episodi de baix rendiment, perdona-li un nom, ho atribuïm a que els jugadors s'amallen, no entenen el joc, no volen entrar-hi...
1: O tenen molta pressió.
0: No sé què, o tenen molta pressió, o per una altra banda mos giram i ja començam a mirar l'entrenador i dir, escolta, no t'està funcionant. Cerca alguna
2: cosa. El que volies fer, no t'ho surt.
0: L'altre hi va fitxar dos delanters, fer alguna cosa, no?
1: La pressió...
0: Què creus? Que mos hem de girar més cap a l'entrenador o cap a els jugadors?
1: Les dues coses, crec.
3: Jo no per l'entrenador.
0: Això no val, no me fa ir de gallego.
2: No, mem, en el final...
4: Jo crec que pilla per l'entrenador, ja. Ja, fins ara
3: jo... Jo cap a l'entrenador.
0: Jo penso que sí, eh?
4: Aquí el 10 dies un...
0: Mem, no estic dient que hi hem de destituir
4: l'entrenador. No.
0: Però si de dir-li, escolta, xaval, que no.
4: Fer alguna cosa diferent. Això no surt diferent.
2: A ell mateix li van demanar en roda de premsa el tema d'avorriment d'en Darder, eh? No, és que no sé què, ja ha perdut 3 quilos i tal.
0: Vendredet, el verd ja està fotut. I també per...
2: Pues que no jugui.
4: Pues que no jugui aquesta setmana.
0: Si no jugui per Vendredet, vols ullar o perquè...
1: Perquè se va fotre molt d'anes i la sentoria i ja fiquem molt bé i...
2: Dius tu, sí, és un canvi lògic. Tothom ho va pensar. Molt d'anes fotut en Vendredet. Tothom ho va estar d'acord.
0: Jo m'ho pensava, fiquaria en Butsa i d'anes. Estava convençudíssim.
2: No, jo no.
0: No, teníem un partit en aquell moment ja per Dion, crec.
1: Sí, perquè em quedava moltíssim.
0: I jo vaig dir, bé, però vaig dir, és un moment, llepo un tio d'en mig d'un camp, i fiig un doble punt de tir.
2: Claro.
0: I va, el Berich va ja fotut, perquè vaig dir, el fiig ell, va fiig en darrere. Bueno, ja està, no passa res.
2: Això demostra que no se fiava de llançar l'ahir en Pablo Torre i aguantar un mito ja.
0: Però clar, xar de fer un dibuix diferent, ja.
2: Claro.
0: Si fas això, ja has de fer un dibuix diferent. Tens en Donald, que te pot fer de pivot defensiu, sí, en principi, i bueno, redistribueix un poc el centre de camp.
2: Estava perdent.
0: Sí, correcte, s'ha d'anar a setjar la victòria i no va moure res així. En el final el no, que va fer va ser canvi de cromos.
2: Va ser pitjor, va ser pitjor.
0: Bueno, però comencem a girar ja per el Luis. I bueno, això podria demanar a la gent.
2: Sí, vinga, voy, apunto.
4: M'agrada.
0: Què hem de fer? Què hem de fer? I després, jo crec que va un fet determinant en el partit, i no sé si esteu d'acord amb jo, si és el futbol, això és un tòpic, se guanya les àrees.
1: Sí, això està clar. Ja ho diem aquí, que marqui primer té moltíssim a guanyar, moltíssim.
0: A part de que marqui primer, clar, nosaltres vàrem tenir fins, podríem dir tres ocasions molt clares, perquè som dos palos.
1: La d'en
0: Roca. No, jo tenia molt clares, però ja són o dos palos i la d'en Roca. Després, en tenim dues més, que és el remat de llat d'en Somajoro, que és bastant tot sol. I després la d'en Darder, però bueno, ja que està en Darder arriba a un espai, fica el peu...
1: No, però xuta, però el que passa tira enmig.
0: Li ve un rebot d'un contrari i el xuta fluix i enmig.
2: És un poc més embolada.
0: És una jullada que si li pega un poc més fort a la millor entra, segurament, però ja bueno, dius, bé, també se li ha de la vana en Darder, que arriba, no pots tornar a arribar i tot això, però bueno... clar, però si els en tenen dues, una ja quan altres estaven voltats, que també va ser mano a mano, que la falla tot sol davant la porteria, o darrer.
1: Van tenir tres en total, la del gol i més dues per jo, clares.
0: Jo en recordo una, en el final, quasi.
1: No, jo començava la segona part, van tirar un xut des de la frontal en Arribas, que va passar un pomet de palo.
0: Vale, vale.
1: Aquí està, no sé si us recordeu. Després una que va ser com un robot que hi va pillar i va passar dos pomets de Dupalo.
0: Dupost, Aquesta, la que de jo.
1: Però en un minut 5 de la segona part, n'Arribas va tenir 1-0-2.
0: Que l'Almeria xuts a porta, perdó, n'hi comptabilitzen 3 i 2 són a la mateixa jugada, que la jugada de gol.
1: Que jo m'he dit, l'Almeria, si té més equip que nosaltres, no és que tingui per jo més equip que nosaltres. El que passa que per jo fan un futbol.
0: Entén la categoria.
1: Entén la meva
2: categoria. Jo crec que...
1: 3 anys allà...
2: Jo crec que ja xerrada, més equip o menys equip...
1: No va, la segona divisió... Ara ja no va. No, la segona divisió, a més, per guanyar cosa va.
2: L'Almeria va tirar d'ofici i em va saber més que nosaltres.
1: Tu mira l'Andorra, va començar la primera jornada a guanyar 5-1 i crec que està per allà baix, que passa més pena que glòria.
0: I la pregunta d'Humilió, i jo veig que contesteu tots,
2: ojo,
0: és una falta de que no tenim gent en gol o és que hem d'afinar la punteria, a veure si m'enteneu. Feim ocasions, ja m'ho va passar el dia de la Real Societat, no, però altres partits m'ho ha passat dins
2: Granada,
0: dins l'altre partit que empatàvem, ara m'ho surt
2: Elda.
0: Aquí van tenir ocasions, però aquí ja m'ho falta, és un tema de que no tenim gol o és un tema de que vendrà, arribarà.
1: Hombre, gol jo crec que n'hi ha, perquè jo què sé, en Fuente l'any passat va fer 14, en Josep Cerdà va fer
0: 10.
1: En Liso no sé, va fer poc.
0: El Liso va començar molt bé, a primera, però
1: va fer dos o tres gols,
0: va fer dos o tres gols, però hem de pensar que el Liso dins aquesta cosa que us ho he de fer, sobretot a principi de temporada, jo no té jugadors, jugava delanter, jugava de punta,
1: que jo no m'agrada el Liso.
0: No, ja m'agrada.
1: Perquè és un tio que lluita molt, ben que ajuda molt defensivament, tipus igual que en Josep Cerdà, però falta més cosetes. No basta només córrer i ja està. Falta més cosetes.
2: Jo considero que les jullades no són suficients.
0: No són suficientment clares.
2: Sí. Sí. N'hi ha, sí, hi ha jullades, però no és això, no tens aquesta sensació de tot de fora de dir, buah, és que li estan passant per damunt i ha d'entrar en qualsevol moment.
1: No, que ens hi haurà fins ara, que havia després que no prenen la decisió adequada per
2: arribar a portar. I tu dius, falta de punteria. Vale. Qui remata? Qui ha rematat fins ara? En Roja, en Lubumbo quan feia els xuts els primers partits, en Fuentes i en Sala, el xuts ja fet.
0: En Jurà.
2: És que clar, dir punteria fa molt mal, dir.
4: Jo no crec que sigui punteria, jo crec que era un...
3: De totes maneres...
4: Dale.
3: Sí?
4: Dale.
3: Ah, perdona. No, de totes maneres, el fet que nosaltres tinguem molts de pilotes, el fet que comencem moltes jugades d'atac, ens dona una sensació, del que diu Miquel, ens dona una sensació molt errònia de com que tenim moltes ocasions de gol. I jo crec que aquesta sensació errònia de vegades ens fa no anar seguint a bat entre les dents. Vull dir, quan fa dues temporades enrere érem a primera divisió, el Muriqui s'ha de rematar, ho posava tot, perquè sabia que en tindria tres. Punto. I ara ens falta un poc això. Ens falta posar... A lo millor en podem crear 20 durant tot el partit. Però clares, no ho sé. Per si de cas, quina vet entre les dents. Vull dir, jo crec que no són contundents.
0: Falta contundència, no?
4: Arribant fluix.
3: Com que s'entren la pilota 20 vegades, bueno, qualcuna caurà. No, ve-la a cercar la primera, menys que passa, perquè la segona divisió és el que diu un xisco. Marcar un gol el primer te dona aquests 3 punts.
2: Digues, Pep.
4: Sí, no, l'altre deia, arribam molt fluixos a dalt, no arribam en llanes de fer. De totes maneres, si no sortim de mig i entrant pel mig i volem anar pel mig, no arribarem mai.
0: No,
4: molts tanquen en mig.
0: És que jo, obrint no les bandes, precisament, no només és per tenir joc exterior i fer penjos. Jo també ho dic, per tenir la manera de crear espais enmig, de crear passillos, de crear vies de passe,
2: que l'equip contrari s'eixampli,
0: tenim gent molt qualificada per fitar un pas entre línies.
4: Hola, amb en Torre, amb en Dardé,
0: és que tenim gent boníssima per fer això. Però clar, allà, és que l'altre dia, és que per la tele sabeu molt bé, hi havia tal embòs allà enmig que tu deies, però no sé, jo ho té per ruts, tio. Però no veig. Si no se pot passar.
2: Què passa quan aquests equipos... Passa quan seu contra Barcelona dominador, contra City, contra aquests equipos que són tan dominadors i els equipos tanquen. Al final el que fan és el que dius tu. Obrim molt el camp. Els estrens i els laterals i tothom cap a les bandes i van passant fins que hi ha un desajust. I en aquest desajust qualcú s'ha de fitxar. I jo crec que això és feina de l'entrenador. Donar instruccions perquè això passi, perquè quantes parets ben fetes varen fer per entrar dins l'àrea? Digues.
3: Poques. No, que jo dic que el Luis García de totes maneres fins al minut 70 que mostrava un buxa intervé molt poc perquè sempre fa canvis home per home, i és vera que fins al partit del Sabadell pues, ho donava per bo, pues, perquè mira, perquè la nostra fondària plantilla donava per seguir dominant el partit, però ja arriba un moment que tu diumenge passat no podies fer home per home, tenies que canviar qualque cosa a la segona part, sapiguem que no tenies molts lanes.
2: Claro.
0: Sí, és això, aquí l'altre major me sap greu de l'entrenador és això, que tu dius vale, no és que tinguis un partit empatat, que diu bueno, qualsevol xorrada a favor o en contra el decidirà, aguantaré perquè és el meu pla de partit, és que ja tens un partit en contra. Se t'han lesionat dos jugadors, perquè xerram de la lesió
2: de Morlanes,
0: però ja hi havia hagut la d'en Roig anteriorment. Clar, si tu dius trobes a faltar alguna cosa, alguna presa de decisió.
1: No, hi ha una cosa que no m'agrada que va dir la roda de premsa, que va dir la lesió de Morlanes i Roca nos ha roto tot el partit, que s'ha trastocat, tio, té molta banquilla, no me fotis.
0: Això és una excusa
1: que jo no m'apart, perquè està dins el joc, tu saps que te se pot lesionar qualsevol.
2: Això ho diu ell i tots estan d'acord amb això, que si te trastoca el teu pla.
1: Sí, però
2: has de fer un pla bé.
0: Però això li pot trastocar el pla a un equip
1: però per dir, lluita... per culpa d'això s'ha portat el teu partit.
0: El que diuen així, te pot trastocar un partit a un equip com era un Mallorca primera, de dir, buah, tio, me'n vaig dins de l'Atlètic Club, he fet un pla de partit que crec que me funcionarà, veig que els té més o menys controlats, una targeta, una lesió, un no sé què, i se'n va tot al garete, perquè fiat, aquell jugador era fonamental. Ja sé, se mort lesionava amb Mascarell, i de, buf, ja hi haurà merda per tot. Però ets el Mallorca dins segona. La millor plantilla de segona, un límit salarial ja quasi més alt de segona, i per la lesió d'un juvenil, per Jean Roca, en Lotges, i en Morlanes, correcte, ja ha estat un jugador clau fins ara, ja està. Quan te gires la banqueta i, per exemple, pot treure en Dardé. O quan te gires la banqueta i tens un tirador d'or metro, se'l pot posar en punta. O quan te gires la banqueta i tens dos estrems més. Està tu. el lloc de Miguel Àngel mor basta poc. Mor basta poc per a tots.
2: I després, quan se lesiona, bé, fiquen Darder. I qui va fitxar després? Va fitxar tres laterals. Tu no va posar d'extrem i dos laterals.
1: Aquí canvi no el vaig entendre, jo.
2: Tu estàs perdent 0-1 contra l'Almeria, te t'han quedat i poses i envies dos laterals. Bueno, per comunicar aquesta targeta ho puc entendre.
1: O lateral esquerre sí que el vaig entendre, perquè clar, en Alberto Moreno en teoria té més moltíssima profunditat, vale. Perquè Samuel Ojoro no arriba en la línia de fondo ni volient.
0: Perquè és més un central que jugui de lateral.
1: I aquí sí que vaig entendre un poc, perquè quan va treure Alberto Moreno té més 3-4 sí, tot... que defensivament. I jo crec que aquí haverà jugant ell. Presto tard, jo crec que aquí haverà jugant ell.
0: No, espera'm. S'ha fet mal també, la caiguda de Zombi Bilònia.
1: Què és el que ha caigut per aquí, macho?
0: Jo m'agradaria saber-ho perquè no ha sortit el lloc. Però ja m'imagino que deu ser un escut de llet o un dimoni de
4: no sé, una cosa de correcció.
0: Un falso techo.
2: Això és que hi havia una pilota per allà dins.
3: Esquadro en Dani Rodríguez.
0: Ara surt tot. En Dani diu, esto van a venir tonto. Espera tu. Fotre un punt avall. A més, un quadre de quan celebrava el gol de la Copa amb el pijama que té el tio.
2: El pijama que tenia tant, Miquel Àngel.
1: D'aquí un mes, més o menys, veuran la Madonna de Son Boix, no?
0: Home, ja t'ho dic, ja queda pot, ja també ens hi començàvem a lesionar. Bueno, tenim, seran de lesió, però això serà molt de lesió, anem a posar un pot d'ordre. Lesions. Roja, 4 mesos.
2: Zasca!
0: Molta. Molt fort. Lesió muscular, en principi, no és bé?
1: Sí, isquios.
0: Isquios. Mala lesió, per un futbolista. Fatal. Morlanes, de moment...
1: Lligament de turmell...
0: 6 setmanes.
1: 6 setmanes. I si han de passar per quiròfano, se pot allargar més.
0: De moment. Tenim de moment perquè ja saben que ara hi ha això de conservacionistes, no sé què, no toquen res, que això se cicatritza i tal. Bueno, ara hem d'afegir el Pichu, que li va pellar a pujar.
2: Que té un merco.
1: Sí, però bueno, el Pichu jo crec que anirà convocat i tot.
0: Han dit que és un poc més greu de lo que li ha sortit de tot. Entrenat. És més greu. Li ha pogut ser més greu.
2: Li posaran un xepell a lo Peter Cech.
0: No està lesionat, crec que ha entrenat amb normalitat. En Alberto li va pellar per l'esquena.
2: És perda.
0: La hizo rasguñaduras a l'esquena. Respinyades, en mallorquí. I tenim en Columbà, que és el Messias.
2: Sí.
0: Perquè el van veure entrenat al l'estiu i d'on...
1: Sí. I se va lesionar.
0: I se va lesionar.
1: Mm? Un partit.
0: Massa xàrrega d'entrena, potser així, quan tu ets tan intens.
1: No ho sé, jo...
0: Va entrenar un mes de juliol amb aquell...
2: Jo m'he 40 graus aquí. Li va pellar de tot, clar.
0: Bueno, torna a entrenar el grup. Això m'ho vas dir tu.
2: Sí. Estan salvats, estan salvats.
1: Avui també ho han dit per la ràdio.
0: Molt bé.
1: Per ràdio.
0: És un efectiu.
1: Per uns altres companyeros.
0: Sí. És un efectiu que substituirà en Roja.
1: Teoria.
2: Déu allò. Sí. I el Lumbumbó està bé allà?
0: No, el Lumbumbó no és que no estigui bé, és el lot seus.
2: Ah, encara és per allà?
0: Sí, clar, sí, perquè sí. És un internacional i va tot rei molt del Lumbumbó. Però és internacional.
2: Però si està lesionat que torni...
1: Perquè no deu ser molt greu.
0: Quan no està lesionat, se va fer un cop. No, saps què fa ell? No puede más.
1: No, però va ser l'ombro que se va treure, crec, l'ombro.
0: Jo només he vist... Sí, va ser l'ombro. Jo només he vist foto... Lo que penja ell per Reels i això, està tot el temps en un jacuzzi. Tot ho
2: podria dir. Això per recuperar va molt bé.
0: Clar.
2: Ràdio Pollens, em podeu posar una altra.
0: Bueno, dit això, lesions. Ara més enllà no fa riure, perquè són desgràcies, però jo tinc una esperança. Que aquestes lesions serveixin perquè allà l'entrenador hagi de fer qualsevol cosa nova.
2: Vale.
1: Mira, jo t'hi diré una cosa.
2: Teoria del pròxim partit.
1: Jo t'hi diré una cosa.
2: Venga.
1: Pròxim partit, Antonio Sánchez. I Antenas i nou
0: Elijo
1: més.
0: Pródigo
1: i nou més.
0: Elijo Pródigo.
2: En sèrio.
0: Antenas,
1: Sánchez, Antenas i nou més.
0: Anava a dir Antenas i nou més.
1: Crec que en Sánchez serà un substitut de Morlanes.
0: Tu creus que en Sánchez farà de Morlanes?
1: Sobretot dins Girona. Dins Mallorca pot ser que no, però dins Girona crec que sí.
0: Com juguen dins Girona?
2: Ja estic preparant l'enquesta,
0: eh? Bueno, espera, no m'ho diguis, ja ho direm més tard. Però tu creus... Però jo deia, no creus que això potser li farà canviar el dibuix?
1: Jo crec que podria ser, potser sí. O és un problema menys, perquè ja tenc el tribot i el tens sempre.
0: No tens en Roja,
1: qui descansa o qui no descansa.
0: No tens en Roja, no tens en Lubumbo. O dos estrens són en Josep i en Liso.
1: En teoria hauria d'entrar així.
0: Els intent posar per la llama que els hi toca, no, això no ho veu inviable.
1: No crec que ho faci.
0: És a dir, en Josep que... a l'esquerra i l'altre a la dreta, no.
1: És que no crec que ho faci.
0: T'he enviat.
2: Jo...
0: No? No. Jo, per
2: jo crec
1: que, que lluia, això... continuar lluiant per interior altra vegada.
0: Perquè la setmana passada dèiem el tio és com a molt ben queda, no? Mm-hmm. He sigut un partit en aquesta dos, ara saps a l'altre mm-hmm. i que tots estiguin contents. Clar, aquest problema l'ho tu deia, no el tens.
1: No.
0: No volen res nou. No però això no.
2: Jo crec que... Jo
0: crec
2: que pot, no. Jo crec que muntarà sense extrems.
1: El que passa que... No, jo crec que anirà un poc a guardar-se, per això t'he dit que traurà en Sánchez.
0: A dins Girona anirem a guardar molt.
1: A guardar-se un poc.
0: I a sortir a la contra, anirà a guardar.
1: Algo així. No crec que, no crec que vagi...
0: A lo millor mor va bé.
1: No crec que vagi...
0: Línia de 5.
1: No, línia de 5 no crec. Ui. Però no crec que vagi... No crec que vagi de tu a tu...
0: Miquel Àngel s'ha covat,
1: No crec que vagi de tu a tu dins Girona. Per la derrota de diumenge, eh? Si haguessin guanyat...
0: Sí, una derrota dins Girona...
1: Aquí tremola, eh?
0: Salten les alarmes. O Girona mor llafa...
1: No, i que després ja... Passa. I el davant també ja se'n van ja a 9 punts.
0: Ja el tenim a 5, el davant, eh? O 6.
1: 5 o 6?
0: 5,
1: crec. 5 o 6, dos partits, segurs.
2: Montarà una mitja amb una línia de 4 i dos tirs per davant.
0: Bé, de dir-ho, Girona també té moltes baixes.
2: Però guanya, és igual.
0: Bueno, són baixes de seleccions.
1: Sí, això, ja, però, bueno.
2: Però guanya. 2-0. Per aquí, va guanyar.
0: Però també han guanyat la Real, també. Era.
2: Era un gol claríssim, també. Ah? Era un joc fantàstic.
1: Bueno, ja el que no pot passar és que perdien dos partits seguits. Això és el que no pot passar.
2: Jo ja tinc tres enquestes preparades.
0: I ja guanyen de dos seria l'hòstia, dos seguits.
1: No seria, seria important.
0: Seria important, guanyar dos de tira.
1: Mm. O com ha fet aquests equipos ara, l'Eibar...
0: L'Eibar en du cinc de tira.
1: Quatre de tira, n'hi ha que duen quatre de tira. L'Almeria crec que du quatre de tira.
0: El Castelló, quatre de tira.
1: I l'Almeria crec que també. O l'Eibar també quatre de tira.
0: No, l'Eibar quatre i el Castelló cinc.
2: Si en Martí fos du Pipero de per allà, ja no tindria coleta. No recordava l'any passat, ja s'havia de la coleta.
0: No anava tranquil, no?
2: Anda.
1: A Miquel Àngel, ara me farà el contrari. Què trobes, Miquel Àngel?
3: Bueno, jo com que m'agrada futbol, m'agradaria que anem a lo Morlanes, pues bueno, és una llàstima, però el Manco menys sí que canvia un poc el dibuix, per curiositat, per saber, ja que tenim plantilla, saps? I jo també crec el mateix que vosaltres, crec que dins Girona guardarà molta roba. Jo crec que sí. Perquè com que el Girona també és un dels gallitos, pues no té per què dur per despartit, jo crec que guardarà la roba. Ara, jo això de fer començar a fer contents a la gent de la plantilla no ho acabo d'entendre. Jo no...
2: Bueno, és una teoria nostra, no?
0: Sánchez. Sí, això...
3: No,
0: pensam.
3: Evident, no? Però jo que jugui aquest perquè no ha jugat, els homes ben igual. Jo el millor posa l'interdent al puesto de Morlanes.
2: Jo estic crec que lo llevarà, vamos. La meva opinió.
3: No ho sé, són idees, però si fas això ja no canvies el dibuix.
1: I què passa de central? Se m'ajoro.
0: Se m'ajoro de central, que és el seu puesto. Bàsicament és això, es posa la gent en el seu puesto.
2: I poses en Alberto Moreno a l'esquina.
0: Surs en Alberto Romero per l'esquerra.
2: Romero.
1: O el Lato, pot tornar a posar el Lato. Perquè el Lato, un poble, se va lesionar i ha de ser per automà, però
0: ja es viu, però.
1: Sí, no, així està com
0: que està bé. Perquè el Lato se lesiona i...
1: No ho feia tan malament, ara, darrere.
2: No. No,
3: I jo sortiria amb Bombutsa i amb Fuentes d'inici, eh?
1: Ah. I què lleves?
0: Anem a guardar.
2: No, tu poses dues línies de 4 i els dos allots que se penyin a les centrals i ben llepases per band.
3: No, vull dir, perquè en el final la segona divisió són moltes pilotes aturades, també, vull dir, això no són jocs. Això ho hem de tenir en compte, també, Vull dir, si tenim un roper o un potrat de 2 metres, crec que l'hem de començar a emplear, encara que tingui de 9 anys. Vull dir,
2: jo,
3: és un recurs que hem de començar a emplear.
2: Tenint en compte que tenim us estrem lesionats, tornem... Jo, que t'he vist ja 3 o 4 vegades en aquest programa. Jo faria rombo mig. Ja està. I poso dos delanters. Posa en Derde més retrasat, en Torre i en Sala que li guardin un poc les bandes. Perdó. Me'n falta un. En Sánchez. No, em falta un altre. Falta un altre, ara. En Josep.
3: Mos hem de posar d'acord, perquè Luis García mos escolta en altre.
2: Luis, escúchame.
0: També sabem que fa el contrari de la jornada del líder.
2: Exacte,
0: per tant,
2: Luis.
0: Si voleu que juguin dos puntes, deixa de sortir sense puntes.
2: Exacte. En Josep de l'entrecentro.
1: Jo dic que en Sánchez juia. Au.
0: Està convençut.
2: Jo estic convençut que no.
0: Ah. Ara anava a dir, vaig veure una estadística que deia un minut que s'havien jugat, o sigui, la continuïtat d'Ujot, la mitja de continuïtat d'Ujot del Mallorca-Almeria.
2: Bueno.
0: I estava per davall d'un minut i mig.
2: Ho creig.
0: Cada menys d'un minut i mig s'aturava Ujot.
2: Sí, sí, ho creig.
0: No, mira, tu com pots jugar?
2: Bé, però això també l'àrbit m'ho va ajudar en el darrer partit, eh? Aquesta sitja la va baixar molt.
0: No, jo, no, ho dic d'aquest darrer partit.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Du darrer. Bueno, una altra cosa. Anem a fer rànquing, ho teniu?
2: No xerrem de l'àrbit.
0: Hem de xerrar de l'àrbit? Sí.
2: No, no, deman, hi ha motiu per xerrar de l'àrbit?
1: No importa, però ja no importa.
4: No, no, no.
0: Bueno, l'àrbit... Els àrbits de segona són pitjors que de primera. Estem d'acord, no? Estan a segona.
4: Ja n'hi ha.
0: L'àrbit, pobre home, s'equivocava.
2: Pobre, jo tinc una teoria, Pep. Te recordes? Jo et dic, un àrbit amb bigotillo no diria.
0: Bueno, bueno, llavors ho vaig posar, estic de bigotillo d'àrbit.
4: O si se vegi la barba, jo se la llevin tot.
0: Perdona, m'ha sigut un pinganillo. Susto. No, des de me mola tu bigote, vaig dir, ja està. La moda del bigote va acabar la seva gràcia en Nat Don.
2: Exacte, Nat Don,
0: ja està, ningú més no tenia la necessitat de fer això.
2: No, vora, eh? No, no.
0: I
2: no,
0: ja
4: Nat Don du un bigot.
2: Exacte.
4: No, allò que tu veus, ets
2: àrbit.
0: D'un mostatxo. No un bigot, un mostatxo.
1: Exacte.
0: Bigotillo, mostatxo. Bueno, com en Josep nostre. Deixem mostatxo. Bueno, vols xerrar de l'àrbit? També et volia xerrar de l'estètica de l'àrbit.
2: No, no, jo ja dit el que havia de dir. Vull dir, no era de fiar aquest home.
1: Jo no vull saber res.
0: Tu no vols saber res d'un àrbit.
1: Passa palabra.
0: Far bé. Tu, Pep, tots el comentari... Temes de passió amb Miquel Àngel, cal dir comentari de l'àrbit?
3: Jo crec que ho va fer bastant bé.
0: Jo crec que ho va fer. I quan t'ho va fer malament,
3: no,
0: li van corregir.
3: No és conya.
2: Tanta sort.
3: Vull dir, no és conya. Vull dir, nosaltres li van posar fàcil a l'àrbit, que mos queixaven tot el temps per qualsevol xorrada. Vull dir que en el final, pues, l'àrbit partit fàcil, faltat aquí, faltat allà, i que passin els minuts, que és el que volen els àrbits de segona divisió, no fiques en follons. I això el Mallorca ho ha de començar a aprendre. Vull dir, poden tenir rades molt, molt sonades com a corna del Granada, que en Morlanes ho va dir molt bé en el final del partit, però si no començam a jugar els nostres partits, malament anem, perquè els àrbits passen olímpicament del partit en si, no se ficaran en rotllos, faltat aquí, faltat allà, i quan quedin 10 minuts ho pita tot, i s'ha acabat.
0: No, però ara ho deia en Miquel, la vermella d'en Raillo, correcte, s'equivoca molt. Però bueno, ho corregeixen el manco. Bé, no, no. Cosa que no va passar el dia de Granada, la famós córner.
2: I també...
0: Se creix que el manco Udubar intervengui quan el verge és una jullada controvertida el manco.
2: I no és que sigui per dir-ho, per tirar contra l'àrbit, però en Josep, segona vegada que treballa dins l'àrea i segona...
0: Aquesta sí que m'ha emprenyat, jo.
2: Perquè és que treballa.
0: No és que treballi.
2: Bé, és igual. No,
0: sí,
2: no simula.
0: Sí que treballa. Exacte. El tio treballa, s'aixeca tot d'una per seguir jullant...
2: Eco.
4: I li treu.
0: Turo joc i li treu targeta.
2: Ojo. I...
3: No, però li treu targeta perquè en Josep li diu qualque cosa...
0: No. Sabeu les imatges. En Josep ni protesta. Que no demana res.
3: Sí. Tot d'una... Quan s'aixeca, li diu, no sé què s'àrbit, i s'àrbit se gira...
0: Per geturo joig. Quan ell intenta seguir la jullada.
3: No ho sé, del que cal.
0: Geturo joig per tenir la targeta, Miquel Àngel. Hombre, no estic d'acord. Aquí ja mos han fet dos pits. Mos han fet d'Ingranada, o dos partits hem perdut, també. D'Ingranada i contra ara l'Almeria. A lo mejor allà interesses en Andalucía, no ho sé, però... Escolta, el tio Jau s'aixeca tot d'una... Li aturen la jullada quan anava a pressionar a l'altra defensa perquè no rebutjàs, i jo també, si m'aturen la jullada, m'ho he dit, què passa? Però ell no demana un penal, eh?
3: S'àrbit, pita falta a favor de l'Almeria, que jo no sé si és a favor, si és penal, jo no m'hi fico amb això.
0: Pita falta per simular.
3: I en Josep diu no sé què, i s'àrbit se gira i li ensenya targeta.
0: Miquel Àngel, pita falta per simular, perquè no hi ha cap altra falta. No hi ha cap altra falta. El turo joc perquè diu que en Josep se tira. I en Josep no se tira, a més s'aixeca tot d'una i li turo un joc. Treu la targeta perquè és un àrbit, ja està. No et porta dir res més. Un àrbit amb bigotillo, a més.
4: Et dic que no xerrió de l'àrbit.
0: No. Aquesta va ser
4: estirosa.
0: Ja està, no passa res. El que has dit, s'equivoca.
3: Per això s'ocupa d'en Josep, però.
0: Per què?
3: Ell atura el joc perquè en Josep simula...
0: En Josep no simula res.
3: S'ha girat. Bueno, vale, però l'àrbit troba que simula.
0: Val, però ja s'ha tibotjat l'àrbit.
3: L'àrbit se gira. No, no, no, l'àrbit se gira. Continuem i després li treu la targeta perquè en Josep se queixa.
0: Penjarem la joiada a l'Instagram d'un primer i que la gent jutgi.
2: Un petit incís.
0: No, no simula res ni protesta res.
2: Vol trobar sabó de la normativa. Si ell simula un penal, sempre és targeta?
0: Si ets del Mallorca.
2: Ah,
0: no, penal. Quanta gent veus que t'heu dit l'àrea? Perquè moltíssima. També treuen targetes per simular quan en el futbol hi ha gent que t'heu, hi ha empentes que no són falta, hi ha contacte que no falta.
2: Que no falta.
0: I molt de pitjors àrbits, quan els hi dona la llana a ells, treuen targetes.
2: Com la Granada.
0: Perquè tu veus jugadors d'equipos grans especialment que deixen cames a darrere per travessar i mai, mai hi ha targeta. No piten penal a lo millor, però mai hi ha targeta. I això llança.
2: Aquí està el tema. Bueno, vinga, va, anem a fer un corte.
0: Vinga, anem en un rànquing.
2: No venim a donar lliçons. Venim a dir la nostra.
0: Vinga.
2: Ja no la direm bé, la nostra, perquè si no s'encén, això.
0: No, però bé, no em poden dir les coses.
1: Sí, jo ja estic assustat.
2: Se tenia que decir, qui se dijo.
1: Faran les 10 amb aquest
0: moment.
2: No, perquè en Bruno tanquirà i mos pallarà el llum. Bueno, anem-hi de rànquings i totes les històries.
1: Sí, sí, sí.
2: He fet-ho de veres, eh?
0: Vinga, va, dale, rànquing.
2: Què voleu fer? Valoracions, primer.
0: Hey, vinga.
2: Vinga, va, valoracions. Xisco.
1: De 1 a 3.
2: De 1 a 3, sempre.
1: 1, Donald.
2: Donald.
0: Molt bé, s'estrena.
2: 2.
1: En Sala.
2: Sala. I 3.
1: En Torre.
2: Torre. Serà peculiar, aquesta valoració. Joan Rafael.
4: Sí.
0: Jo, Sala.
2: Sala 1.
0: Fuentes.
2: Fuentes 2.
0: Torre.
2: Torre també. Jo si vaig jugar un altre partit. Sí. Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel,
2: no t'ho sentim, Miquel Àngel, no t'ho sentim.
0: Pot ser.
3: Un punt per Morlanes, ho sentiu ara.
2: Sí, sí, sí. Morlanes, molt bé.
3: Sí. Vinga, dos puntets per en Somajoro.
2: No han donat punts en Somajoro, perquè és molt llarg d'escriure, no m'ho dona temps.
4: I tres per...
2: Fuentes.
0: Ah, havien t'espudo bigote, tio. Ja, anem aquí.
2: Pep.
4: Jo, un per Morlanes.
2: Morlanes.
4: Dos per Pablo, Torre.
2: Torre.
4: Vaig veure molt actiu en el camp. L'únic que pareixia que volia colt i balons, rebre balons. I tres per Fuentes.
2: Fuentes. Qui me falta? Jo, perquè en Martí no és. Jo vaig posar un punt per en Donald, també. Me va agradar molt aquest lot. Dos per en Morlanes, que troc que s'ha anat quan no era, i tres li donen en Sala, jo. Jo en Sala, la primera part, sobretot m'agrada.
1: Jo és que en Donald vaig veure que va complir.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: No se va complicar la vida.
2: No se va complicar la vida. Porra.
1: I vinga.
2: Va, Xisco, comença tu. Que després te què?
1: Es deixa vosaltres, ara, vinga.
0: 0-1. Ah,
2: no. No, ara comences tu.
0: Te donam un 0-1.
2: Vinga. Vinga. T'has cop piu. Pensa que t'has cop piu.
1: Estic molt cop piu.
2: Vinga.
1: Pues...
2: No me torno dice nizo, eh?
1: Partido soso y aburrido, 0-0.
0: Uro, uro.
4: A veure que no està a piu.
2: Vinga.
4: T'has cop piu.
2: Ara repetir el resultat. 1-1.
0: Uepa.
4: No sabia que volia fer foto amb allò.
2: Jo, Rafael.
0: 0-1.
1: Ningú està confiat, eh? Dona l'hi anem Bruno, dona l'hi anem Bruno, què diu?
5: 0-5.
0: Miquel Àngel, t'ha foto tu resultat, Bruno.
2: Miquel Àngel, passa greu, rei. Miquel Àngel, digues.
3: 2-2, vinga.
2: 2-2,
1: bé, has passat d'un 5-0.
0: Com a resultat molt realista, no?
1: Has passat d'un 5-0.
0: Això, algo com a molt realista.
2: N'hi ha que donar un resultat realista, som un cenizos, però... Pep?
4: Jo, quan hi haurà llamp, hi haurà més per les bandes, hauria més el llamp, això...
2: Sense estrems, això sense estrems, eh?
4: 1-2.
0: Ara anem...
4: No, jo vol dir, fer, no? Confí, confí.
0: Jo dic un resultat que m'agradaria, no et passarà.
2: No, no, aquí hem de ser pràctic.
0: Pràctic, hem de ser de segona.
2: Exacte.
0: Cosa pràctica.
2: Vull guanyar les pipes que no tenim.
0: Bé, avui no... Bé, voleu dir cosa més?
1: No, no.
0: No.
1: Espero que sigui una victòria.
2: Va, pròxim partit, on anem, tu?
0: Ah, sí, pròxim partit, no ho hem dit. Jornada 8, Girona, Mallorca, Montilivi, diumenge a les 9.
2: Diumenge a les 9, vaig.
1: Partit de Canal Plus.
2: Ah, perdoneu, se m'ha oblidat. No havia passat la pàgina. Voleu un rànquing de com va la cosa?
0: A com van, sense la d'avui.
2: Són solo d'avui, són solo d'avui, eh? No ho sabia.
0: Fins ara.
2: Jo antes de venir,
0: no, però així va bé perquè no han condicionat el resultat.
2: Efectivament. Ha estat sense bola, però ha quedat bé.
0: Va millor.
2: Bueno, qui vos pensau que va primer? En Xisco ja ho ha vist?
1: Sí, ja he vist.
0: En Fuentes.
2: En Fuentes, descarao. Segon va en Sala. Tercer en Raillo.
0: Ojo, en Raillo per culpa de
4: Xisco.
2: I avui no ha puntuat. Després ve Borlanes, i després ja la cosa se talla un poc, Torre, Tenas, Valgen, Josep, Calatayud, tot. Etcètera.
0: Bueno, Déu, no voleu dir res més?
1: No, després ja està tot fet, tot dit.
0: Està tot dit i redit. No tenim en Martí aquí. Però això no vol dir que no tingui les seves clovelles. Per tant, acomiadam el programa. Gràcies per ser-hi.
2: Ens ha sobrat temps i tot.
0: Avui? No, anant beníssim. Anant beníssim. Anant molt bé. Anant millor el programa que el partit. Creu que esteu d'acord?
2: Això ja és sempre. Sí.
4: Bastant més fluid.
0: Bastant més fluid i emocionant.
4: Sí, no? Sí, fins i tot ha hagut un moment de polèmica. Ah,
2: sí.
0: Perquè a Miquel Àngel li agraden els àrbits amb bigotillo. Sí. I ho sabem tot.
1: Quan t'han tingut en Bruno, no sempre han puntuat o han guanyat.
0: Ara no diguis això, perquè en Bruno ja li va bé per en Mos cada 15 dies, quan per ara obliga l'home ni cada setmana.
1: Perquè si, si guanyar, puntuar, en Bruno crec que haurà de venir la pròxima setmana.
5: Ja si de ser com un pulpopol.
0: L'amuleto. Bueno, ho deixam aquí. Gràcies per ser-hi, gràcies Pep, gràcies Miquel, gràcies Miquel Àngel, gràcies Xisco, i gràcies a en Martí, que mos deixa les seves cloves.
6: Un pipero. Opinió sense filtros. Bon vespre, piperos i piperes. Si la setmana passada dèiem que segona no importa tant mereixer, importa guanyar, aquesta setmana ens ha sortit creu. Sí, això mos. Invites, imbatuts, i jo, 0-1 contra l'Almeria. Però el que me fa més mal del partit és veure Manu Morlanes demanant el canvi. Per què? Qui serà el substitut de Morlanes? Perquè aquest és un problema. Qui havia jugat 7 dels 7. És un d'aquests jugadors que no fa gaire renou, però sempre és. I ara, qui ocuparà el lloc de Morlanes? Qui farà de Morlanes? Perquè fitxar, n'hem fitxat de ves 13. I ara resulta que no basta que no trobem a la Madonna Som Mos, com que resulta que també que ara haurem de fabricar un Morlanes nou. Així que, piperos, 0-1. Primera derrota Som Mos. Ah, i en Cuellar. Pobre pitxo. Però bé, tenim una plantilla llària, això de fa un mes nortells, això de, no? Nosaltres també tenim una feinada, però només en feim una hora a la setmana, així que a Montilví ja en parlarem.

Thank you very much. Enjoy the rest of the night. Thank you.